0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
1: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
2: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
1: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
3: Cada dimecres a les 9 de la nit a Radio Pego.

ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Hola, Pixiganyes! Pront començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia!
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia!
1: El perquè de les coses!
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale!
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el meló és verd?
2: O per què el cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu!
2: Fins prompte.
1: Adeu.
3: Adeu, Pixiganyes.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Són DJs.
1: A Radio Pego.
0: www.radiopego.com

0: Fego, París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Fego i les nostres comarques.
1: Fego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Fego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego. Deixa'ns arribar a tu.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 en Ràdio Pego, 107.8 de l'FM. Repetició és divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

0: Comença Entre Nosaltres amb Xavi Aparici.
1: Molt bona vesprada a totes i tots. Quina alegria saludar-vos una setmana més en aquesta sintonia de la Ràdio Pública de Pego. Benvinguts al capítol número 25 d'aquesta sisena temporada d'Entre Nosaltres. Vos saluda Xavi Aparici. I des del control tècnic, el nostre tècnic de so, Vicent Morera. Avui m'agradaria que parlàrem dels camins secundaris. Sovint ens capfiquem a traçar línies rectes cap al nostre futur, convençuts que si la vida ens tanca una porta principal, tot s'ha acabat. Ens obsessionem amb els plans A, però la realitat, tossuda i meravellosa com és, ens demostra contínuament que de vegades cal que es tanque un camí per a descobrir-ne uno molt més gran. Que un aparent colp del destí pot ser, en realitat, una invitació a obrir una finestra que dona directament a la nostra verdadera vocació. Perquè la vida no consisteix a arribar on tenies previst, sinó a saber escoltar el cor quan el canvia el rumb. Comencem!

Riu, viu, gaudix. Ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.

0: final que es desviu per acompanyar els més menuts en una de les aventures més fascinants de la vida, l'aventura de comunicar-se, d'expressar-se i de ser escoltats. Ella és logopeda especialitzada en població infantil i també mestra d'audició i llenguatge. Una dona compromesa amb una mirada absolutament respectuosa i individualitzada cap a la infància. Parlem d'Alba Siscar Pinto. Bona vesprada i benvinguda a Entre Nosaltres, Alba.
1: Bona vesprada, Xavi.
0: Com va tenint les teves emocions avui en obrir el teu cor davant dels nostres micros?
1: Estic un poc nerviosa, la veritat. Sentar-se davant del micro sempre és un poc... No sabria com definir-ho. És un poc de nervi perquè no saps exactament què vas a dir, com la gent no et veu tampoc pot captar com t'estàs expressant amb la resta del cos. Sí, és diferent.
0: Però no és la primera vegada que vens a la ràdio.
1: No, enguany no, la veritat.
0: Però esta vegada és més per a centrar-nos en la teua professió com a logopeda i com a mestra d'audició i llenguatge. Anem allà. Alba, dius que vas arribar a la logopèdia un poc per casualitat, perquè el teu pla en realitat no era ser logopeda, era estudiar veterinària i la nota de tall de la Pau no t'ho va impedir. Com es gestiona en aquest moment de joventut el vertigen de veure el teu pla de vida es capgira, es canvia?
1: Era una cosa que sabíem que podia passar, per això teníem un plan B guardat, però no va ser un moment agradable. Pensé que per a ningú ho és quan tu desitges, vols alguna cosa i al final no la pots aconseguir, siga pel motiu que siga. És un moment poc agradable, la veritat.
0: En això és tan clau, quan una persona molt propera et recomana la logopèdia, convençuda de que gaudiries ajudant a les persones, qui va ser aquesta persona i què va veure en tu que tal vegada tu encara no havies descobert?
1: Aquesta persona va ser Clara Cendra, que era la meva psicòloga en aquest moment, perquè segon de batxiller no és un curs fàcil i vaig necessitar un poquet d'ajuda. I una vesprada Clara em va dir, anem a buscar un plan B. Si el plan A va, genial, si no, hem de tindre un plan B. I vam estar mirant diferents possibilitats fins que vam arribar a logopèdia i em va dir, jo pense que és la professió que està feta per a tu. Pense que gaudiràs molt i podràs fer-ho molt bé perquè t'agrada molt estar en persones i t'agrada molt ajudar-les.
0: És veritat que tens una... és el que parlàvem abans, no? La gent que ens escolta però no ens mira, i en la teua forma de... el veig més tranquil·la de lo que tu et penses. Sé que estàs un poc nerviosa, però transmitixes molta confiança i m'imagino que aquesta confiança la transmitixes al teu... els més menuts que van a la teua consulta.
1: Espere que sí, la veritat.
0: Mirant darrere amb perspectiva del temps, penses que de vegades el destí sap millor que nosaltres mateixa on hem d'acabar?
1: Pense que sí, perquè si haguera continuat haguera entrat a ser veterinària, pot ser no haguera acabat la carrera i me n'haguera anat abans, perquè a mi m'agraden molt els animals, però no m'agrada veure'ls patir. I, clar, els animals que t'arriben a una consulta de veterinària, a una clínica veterinària, són animals que, per A o per B, en la majoria dels casos, no estan passant el seu millor moment.
0: Sents que la carrera de logopèdia t'estava esperant?
1: Pense que en part sí, perquè, de fet, el meu cercle diu que sóc molt xerraora, i que... sí, qualsevol persona que em conega. I que, almenys, en la logopèdia i en magisteri, i aquest xarre ho faig en un títol oficial.
0: Pues sí. Del desig de curar animals a la passió de polir i acompanyar la veu i el llenguatge dels més menuts. També és algun punt de connexió emocional entre aquestes dos ganes d'ajudar que han marcat sempre la teua vida?
1: Pense que és un poc herència familiar, perquè els meus pares, els dos, un treballa educant a xiquets i l'altre treballa cuidant-los. Aleshores, pense que és un poc herència familiar. Per seguir un poc en el que han fet.

0: Estan bé.
1: Què li diries avui a aquella Alba de 18 anys que es preocupava per no haver entrat a la carrera que volia i ara que saps el futur tan bonic que t'esperava?
0: Que confiara molt i que no es preocupara menys, perquè aquest estiu, la veritat que no el recorde com ser un estiu de dir, uf, estic lliure, sinó va ser tot l'estiu d'anar mirant preinscripcions, llistes de tall, primeres prescripcions, segones, els repesques. La veritat és que va ser prou intens.
1: Va ser un estiu de, ai, a veure...
0: A veure què faig l'any que ve. Doncs
1: pues, des de les mans que s'allarguen per oferir un camí segur i de la certesa que mai estem sols en aquest viatge de créixer, escoltarem la força i el caliu que sempre ens transmeten des de Catalunya un grup que és un pur patec. Escoltem a Charango amb Compta amb mi i continuem parlant amb la nostra convidada d'avui, Alba Siscar Pinto.

0: Ja hem tornat, ahir escoltàvem la primera de les cançons que ens ha demanat la nostra protagonista d'avui, Alba Siscar. Què és per a tu, Charango, i sobretot aquesta cançó, Compta amb mi?
1: Charango, jo pense que és el grup que va marcar un poc l'etapa aquesta que estàvem parlant de quan n'has de triar el teu camí d'entre cometes d'adult, i perquè va ser el grup que escoltava des durant l'ESO, batxillerat i quan estudiava logopèdia. Aleshores està relacionat amb molts, molts records bonics.
0: Alba, entrem de ple a lo que hem vingut a parlar, a la teua professió. Sovint es pensa que la logopeda només ensenya a pronunciar la R o a corregir la gesticulació, però la teua feina és molt més profunda. Com la definixes tu des de l'ànima? Què significa ser logopeda infantil?
1: Mira, els logopedes som els encarregats de la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les dificultats del llenguatge, de la veu i de la deglució, és a dir, de com traguem. Val? I sobretot en població infantil és molt important, perquè això marcarà com puga ser el seu posterior desenvolupament.
0: Defenses ferment que cada xiquet i xiqueta necessita una atenció adaptada i individualitzada. Com s'aconsegueix aquesta flexibilitat en un món on sovint es tendeix a estandarditzar el ritme de desenvolupament dels menuts?
1: S'ha de tindre un poc en compte el ritme de s'ha de tindre un poc en compte l'estandardització, perquè hem de tindre com, entre cometes, un punt de partida de a on hauríem arribar. Però a partir d'ahí el que hem de fer és un poc mirar els progressos que fa cada persona, perquè al final cada un de nosaltres som diferents, som un món a part, tenim un ritme diferent al d'un altre, i també tenim moments on avancem més que en altres moments. Aleshores és anar adaptant-nos i mirar quines millores va fent cada xiquet en cada un dels seus aspectes, sense comparar en la resta.
0: En la logopèdia infantil, la primera sessió és clau. Com construïs aquest espai de total confiança perquè el xiquet o xiqueta, que de vegades acudeix a la teua consulta amb frustració per no poder expressar-se, se senta finalment compromès i segur al teu costat?
1: La veritat és que és un procés que no dura sols una sessió, perquè generalment la primera sessió solen vindre acompanyats en els familiars, i ells van mirant la sala, van agafant els joguets que li llamen l'atenció i tot això. Jo vaig observant-ho i vaig prenent nota també. I sobretot aquest dia estic més parlant amb els pares, recollint informació, i la resta de dies ja sí que poquet a poquet vas fent que agafen confiança en tu, que puguen contar-te què han fet al col·le, quines coses els agrada. He tingut xiquets que el primer dia, quan hem començat a avaluar, sobretot quan n'hi ha dificultats en la lectoescriptura, s'han posat a plorar i hem deixat de fer el que estàvem fent, ens hem posat a jugar a un joc que els agradava, i ja un altre dia ens hem posat a fer, perquè el més important en aquests casos és que ells es senten còmodes, que vulguin vindre i que tinguin moltes ganes de treballar.
0: És que és el que parlem, no vull dir més, tu com a professional, el xiquet, és el que parlem, vull dir, va progressar poc a poc, no és una en dues sessions ho tinc solucionat, no, m'imagino que des d'inici de curs fins a final del curs escolar aquests xiquets estan anant un dia o dos dies a la setmana, el que tu cregues o pactes amb els familiars.
1: Sí, i hi ha processos que no és un curs, i hi ha algunes coses com quan hi ha dificultats en la lectoescriptura o un trastorn del llenguatge, que intentes anar retirant els suports poc a poc, però són personetes que van a necessitar en major o menor grau ajuda en gran part del seu procés acadèmic, perquè vindrà el logopeda, els ajuda a expressar-se millor, a comprendre millor, a llegir, a escriure d'una manera millor, més correcta, i són processos que no s'acaben quan s'acaba el curs. Tenen una continuïtat.
0: M'imagino que tota aquesta informació que tu recullis del xiquet o xiqueta es la facilites als pares, i també m'imagino que també la facilites al centre escolar que va el xiquet o xiqueta per a que li posen un suport.
1: Sí, jo després de fer l'avaluació, fem un informe, el tornem, l'expliquem a la família perquè intente fer-lo en el menor número de paraules tècniques i rares possible.
0: Complicat.
1: Complicat, sí, intentem fer-lo el més senzill de llegir possible. Però, clar, hi ha termes que s'han de posar sí o sí i són raros i assusten de vegades. Aleshores, s'explica i generalment la família du aquest informe al centre educatiu. I ja després ens posem en contacte i comencem a treballar tots junts.
0: És una manera de que tant tu, el centre, tant tu com a logopeda i el centre educatiu estigueu coordinats.
1: Sí, sí. I després, en molts centres, dic molts perquè hi ha alguns que siga per falta d'hores o el que siga, no ens hem coordinat. El que fem és reunir-nos una vegada quasi al trimestre. I així anem comparant un poc l'evolució del que ha fet amb mi i què ha fet amb ells. I anem mirant els objectius que van complint-se i els que no. I pactem un poc la manera de treballar. I quines coses necessiten ells que jo reforce les sessions, que són més específiques de la logopèdia, i quines coses poden fer ells per ajudar acadèmicament un poquet més als seus alumnes.
0: I ara tu que estàs compartint aquesta faceta de mestre, de logopeda i de mestre i audició en llenguatge, bé, que ho vius directament dins l'aula, no? Veuràs, detectaràs casos en la...
1: Sí, bueno, casos com a tal no, però sí que de vegades, perquè sense passar uns tests no pots dir posar sí. Una etiqueta, però sí que et fixes i dius ui, li costa molt prestar atenció i té moltes ulleres. Igual este xiquet no està dormint bé. No està respirant com toca i no està dormint bé. Tens un ull diferent al que pugui tindre un altre professional, que al final molts professionals, com tenen moltíssima experiència, també ho detecten, però d'una altra manera. Aleshores és un poc complementari.
0: Però, vull dir, tu dius no és complementari, però saps més o menys com entrar-li al xiquet, com tractar-lo, com ajudar-lo, com posar-li aquest suport.
1: Clar, sí, sí.
0: Vull dir, per a tu és més fàcil.
1: Sí.
0: Vivim en una societat de la immediatesa, on els adults ho volem tot per a ir. Com gestiones aquesta ansietat o les presses de l'entorn dels pares davant dels processos terapèutics que requereixen temps, paciència i respecte als ritmes naturals?
1: És un tema un poc peliagudo, perquè és veritat, anem sempre accelerats. I moltes vegades em pregunten, i això quantes sessions són? I clar, has de posar cara de, no tinc ni idea, perquè cada persona som un món, no puc dir-te això en 4 sessions està solucionat, perquè a la que fas a 5 i no ho hem solucionat, malo. O no puc dir-te 2 cursos i que en necessitem 3. És impossible, és impossible saber-ho, i és una cosa que vas treballant-ho en les famílies, i a la que les famílies van veient avanços, es relaxen un poc i ja confien més en el procés.
0: És que pareix, perquè clar, m'imagino que les famílies arriben a tu perquè és tutors o tutores d'aixòs xiquets i xiquetes han detectat el que tu...
1: No té per què. De fet, moltes vegades venen perquè ells detecten que n'hi ha algo que no els quadra. I és quan ens posem a rascar un poc i anem trobant les coses. I d'ahir anem veient quines coses necessita, quines no, i anem treballant. Però moltes vegades són ells els que venen.
0: Quin és per a tu el repte més gran, però alhora la satisfacció més immensa que el trobes cada dia quan entres a la teua consulta?
1: Que vulguin vindre a treballar. Perquè a principi de curs, per exemple, estava treballant en un xiquet que fa molts anys que tinc i va aconseguir fer una cosa que feia molt de temps que sense que ells s'adonara anàvem practicant. I es va quedar mirant-me, super serio, i em diu, t'has donat compte que jo això antes de l'estiu no sabia fer-ho i ara sí? Que ells es donen compte i es senten orgullosos del que estan fent, per a mi, i que vulguin vindre, és el premi més gran.
0: Les famílies sou l'altre pilar fonamental. Dius que treballes colze a colze amb elles, com se'ls acompanya en aquests moments tan importants i a vegades plens de dubtes o pors del desenvolupament dels seus fills?
1: Escoltant-los i deixant que es desfoguen, entre cometes, et conten, i de vegades si n'hi ha algunes famílies que n'hi ha alguna mare o algun pare que necessita plorar, acompanyant-los i resolent tots els dubtes que puguem tindre i que d'alguna manera sàpiguen que no estan sols i que tenen algú que pot tirar-los una maneta i els acompanya en el camí.
0: Fins a quin punt el treball a casa, el lloc diari en família i l'ambient de l'entorn de l'infant determinen l'èxit de l'evolució en el llenguatge?
1: Són la base, perquè jo no puc estar... No és el mateix sentar-nos i jugar totes les vesprades, llegir un conte, anar al supermercat i anar xerrant i després tindre els 45 minuts de teràpia a la setmana, un dia o dos, que només comptar amb el suport de la teràpia, perquè si sols s'estimula el llenguatge en teràpia es perden moltíssimes oportunitats jugant en terra, anant al parc, anant a la compra, es perden moltíssimes oportunitats si sols es treballa el llenguatge.
0: Que m'ho diguin a mi, que tinc un nebot de quasi un any, que sempre estem estimulant-lo, pilota amunt, pilota avall, el tata té sempre el té a la boca i va a la guarderia des dels 4 mesos, vull dir, i allí els estimulen.
1: Clar, i entre ells també s'estimulen. La veritat que sí, això és un goig. Perquè, i més en estos temps on la pantalla ocupa un espai cada vegada més gran. I quan més menuda és la pantalla, més mos limita i més mos aïlla. Aleshores, si tot el ratet que podem passar en terra jugant, en la cuineta, als cotxes, en la pilota, al parc en els amics, anant en els cosins, en els germans, en els iaios, a passejar, fent la compra, qualsevol cosa, és superbona per estimular el llenguatge.
0: Des de la teva experiència com a mestra d'audició i llenguatge, quin diagnòstic fas de les necessitats d'atenció a la diversitat i al llenguatge que tenim actualment als nostres centres educatius?
1: És un tema un poc peliagudo en este moment, però s'intenta fer el que es pot fer en les hores que hi ha, perquè serien necessaris molts més recursos des que hi ha en este moment, la veritat. Es podrien atendre molt millor a tots els alumnes. Clar. No sols els que tenen dificultats, sinó a tots, perquè entrar a treballar el llenguatge és beneficiós per a tots, no sols per al que li costa més l'articulació d'un so o li costa més soltar-se a parlar davant de la classe, li pot servir a tots. Són ferramentes útils per a tots en qualsevol moment.
0: Estem preparats?
1: En estos moments necessitaríem més personal, clar.
0: més professionals, més, perquè clar, és que pareix poca broma, no, el que està passant ara amb la vaga d'educació, però no és broma, no és jo trobo que fan falta més mestres, més PTs, més, en el teu cas, de la teva,
1: de mestres, més d'audició més i llenguatge.
0: D'audició i llenguatge, vull dir, perquè és el que entenem, ràtio, no sé quants alumnes actualment hi ha ara, 25, 26 xiques
1: per... 25 en primària, 25.
0: Si de 25, anem a posar un exemple, dins la classe n'hi ha 4, un Asperger, un xiquet en dislèxia o el que siga, el tutor no pot atendre els 25 xiquets de la mateixa manera.
1: No.
0: Vull dir, i com ho solucioneu, els professionals que es dediqueu a això, com?
1: Intentant ser un polp, bàsicament. Sí, jo per exemple faig moltes activitats grupals. Aleshores podem estar tots fent la mateixa activitat i estem jugant a fer mímica o el que siga, és un joc que participem tots i podem estar en... podem dedicar-li a tots un ratet i el seu momentet.
0: Anem a fer la següent parada musical, cançons que ens fan tornar a la infància, que ens recorden la importància de mirar el món amb els ulls ben oberts i agrair tot el que els més menuts ens regalen cada dia amb la seva saviesa innocent. Escoltarem a David Res amb De ellos aprendí i continuem xerrant amb la nostra protagonista d'avui, Alba Siscar Pinto.

0: Ja hem tornat, Alba, connectant amb aquesta preciosa cançó de David Res que acabem d'escoltar. El títol ho diu tot. Què és el que més has après tu dels xiquets i xiquetes amb els quals treballes dia a dia?
1: He après a tindre il·lusió per tot. La veritat, perquè tenen moltíssima il·lusió per tot el que fa, moltíssimes ganes d'aprendre, de demostrar-te el que estan fent, i això és un goig.
0: Per a tu, el més important és que cada xiquet es senta escoltat i comprès en un món d'adult, que sempre parlem, no? Que va tan a pressa, els escoltem de veritat o simplement els sentim de fons?
1: Jo penso que moltes vegades els sentim de fons, perquè quan arriben al despatx i jo els pregunto, estan contant-me què han fet el dia, moltes vegades els dones compte que porten, venen en ganes de contar-te-ho, perquè sí, tots ho fem, de vegades estem en el pilot automàtic, sí,
0: desconnectes.
1: Sí, estàs dient que sí, però no estàs escoltant. I de vegades em dona aquesta sensació. Però és el que un poc ens porta a la nostra societat, anar tan accelerats.
0: Alba, aquells pares que ens estiguen escoltant, que vulguin posar-se en contacte amb tu, on tens el teu despatx?
1: Jo estic al carrer Fray Francesc Peris, proper del musical, i em podeu trobar allí per la vesprada generalment.
0: Xarxes socials?
1: Sí, em podeu trobar en Instagram, @logopediaalba, i ja està, no tinc Facebook.
0: Però el que ara parlant de l'Instagram, puges molt de recursos.
1: Sí, intenté una part de la prevenció que havíem dit abans, és un poc fer arribar a les famílies informació. Ja siga perquè, de fet, la publicació que estic preparant per a aquestes properes dies és sobre... És que al meu fill li costa molt tindre el vocabulari i en recordar-se de les coses. Clar, què puc fer endavant d'aquesta situació un poc? I explicar un poc què ha passat, què podem fer i quan deben consultar en un professional. És un poc... donar-los la informació per a que puguen estar tranquils.
0: És important, aquests recursos, eh?
1: Gràcies.
0: El llenguatge és la ferramenta amb la qual construïm la nostra identitat i el nostre pensament. Quan un infant aconsegueix finalment desbloquejar o polir la seva capacitat de comunicar-se, quina transformació veus en la seva autoestima?
1: Guanya moltíssima seguretat. Els veus que tenen ganes de contar-te coses que abans no es veies més callats, que quan són més menuts, per exemple, t'ho senyalen, però o fan aixina però per no dir-te-ho. I conforme ells van notant també que van millorant, va millorant la seva confiança, les ganes de seguir millorant, perquè és un poc... es retroalimenta.
0: Sí.
1: I és molt bonic veure'ls en aquest moment.
0: No, això ara que dius lo de senyalar el meu i com no li ho dones, malo.
1: Sí.
0: I sap lo que vol, saps?
1: Per suposat.
0: I el xarruquen i tu li dius, però què estàs contant-me si tens... no arriba un any i no estic entenent-te.
1: Pues això és el millor que pot estar fent en aquest moment. Senyalar-vos i xerrucar, encara que no l'entengueu.
0: I s'enfada, perquè volen dir, estic així, estic parlant-te,
1: I tu estàs,
0: no estàs entenent-me. Si hagués de triar un moment, una mirada o una frase d'algun dels teus xiquets que guardes en el teu caixó de records bonics, i què et recorda perquè val la pena la teua feina i quina seria?
1: Jo pense que em quede en totes les abraçades que em donen quan fa... siga que tornem de vacances, hem estat uns dies sense veure-mos, el que siga, entren, m'abracen i em diuen, tenia moltes ganes de vindre així en tu un ratet.
0: És que sí, ho hem parlat al principi, transmetixes aquesta confiança, que m'imagino que el xiquet o la xiqueta que és pacient teu, quan arriba a la teua consulta, es sent en un espai segur.
1: Intente que siga així, la veritat.
0: Per tancar ja aquesta entrevista, Alba, si la teua professió, ese acompanyament respectuós de la paraula i la infància, haguera de descriure's amb un sol valor indispensable, quin seria per a tu?
1: Jo pense que paciència, perquè, bueno, qui em conega sap que quan era més joveneta no en tenia molta, però la veritat és que gràcies a ells en tinc moltíssima, i de vegades em sorprenc de dir, uf, pues, avui n'hem tingut a més que altres moments. Però sí, sí, és paciència.
0: Alba, hem arribat al final del nostre temps, però abans de tancar els micros, ens agrada que la nostra convidada ens deixi una última paraula, un missatge o una reflexió per a totes les famílies, mares, pares i mestres que ens puguen estar escoltant des de les seues cases o cotxes a Pego. Què els agradaria dir-los?
1: Que confien en els seus instints, perquè moltes vegades, quan tenen un dubte, no patis, que és, això no és. Però tu el quedes en la mosca de darrere de l'orella perquè coneixes el teu fill o la teua filla, i que confien en els seus instints i que si tenen dubtes que pregunten. Perquè pot ser que no siga res, però ja ens quedem més tranquils.
0: Alba, ha estat un grandíssim plaer. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Xavi.
0: A tu.
2: Entre nosaltres, històries que connecten.

Escoltar avui a Alba Siscarpinto ens fa adonar-nos que tindre cura del llenguatge dels nostres xiquets no és només corregir paraules, és validar la seva existència, és obrir-los les portes del món i és, per damunt de tot, ensenyar-los que la seva veu té un valor incalculable. Alba ens ha donat una lliçó de tendresa, de rigor i de dignitat professional. Recordar-nos que darrere de cada xiquet hi ha un ritme que cal respectar i una mirada que mereix ser compresa sense pressions. Una professional lliure i vocacional que ens recorda que el futur del nostre poble comença en la cura que tenim de la seva infància. Gràcies, Alba, per la teua dolçor, per el teu compromís i per ajudar-nos a entendre que créixer és un camí que es fa millor si anem agafats de la mà. Gràcies a Vicent Morera per cuidar cada freqüència d'esta missió. Recordeu que la setmana us siga el més bonica possible i ja va quedant-nos molt poc temps per anar tancant aquesta meravellosa sisena temporada. Que ningú vos mude mai la veu. Fins la pròxima setmana. Adeu!

M'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos. 107.8 Radio Pego.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
1: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's.
3: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
1: Pego té una cita amb l'esport este divendres 5 de juny a partir de les 8 de la vesprada al recinte multiactivitats La Trilladora, amb la celebració de la 13a gala de l'esport. Una trobada que reuneix gent de les distintes modalitats i categories esportives del poble. Una cita que permet fer balanç del curs actual, avaluar avanços i mirar cap al futur. Organitza Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Pego.
3: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila dedicades a la Muntanyeta Verda, una finestra a les arrels de Pego. Divendres 5 de juny a les 18:45 hores al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, el catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant i director de l'excavació del jaciment de la Muntanyeta Verda, Ignasi Grau, impartirà la conferència La Muntanyeta Verda, una finestra al món íber de Pego i les Valls. A les 20 hores, el catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant, Josep Bernabéu Mestre, abordarà la importància de les espècies en l'empremta de la cuina andalusí. Dissabte 6 de juny, visita guiada amb Ignasi Grau al jaciment de la Muntanyeta Verda. Cal inscripció prèvia al correu alzailapego@gmail.com. Col·labora Ajuntament de Pego i Anya Lasrac.
4: Acció social de acció urgent. El projecte Acció Social està destinat para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible.

0: podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Pego commemora la Setmana Mundial de l'Hemocromatosi. Visibilitzarà la lluita contra esta malaltia genètica que causa que el cos absorbisca massa ferro, il·luminant de roig la façana de l'Ajuntament durant el cap de setmana. Amb este gest, l'Ajuntament de Pego vol contribuir a la conscienciació social i a donar suport a les persones que conviuen amb esta malaltia i a les seues famílies.
0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

Atenció! Busquem veus joves que vulguin fer-se sentir a través d'unes ones molt especials. Les de casa nostra. Les de Ràdio Pego. Day or night, moments or memories, your sound is always here. Càsting de locució de ràdio per a joves majors de 14 anys. Si t'agrada la música i vols posar-li veu a la teua banda sonora vital, esta pot ser la teua oportunitat. T'esperem per a fer el càsting el divendres 5 de juny a les 18 hores a l'Infojove Pego. T'animes a agafar el micro? Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el Despertino, de Ràdio Pego. Ens trobem a divendres 5 de juny del 2026, són exactament les 8 i 9 minuts i nosaltres arrenquem amb una nova jornada musical, un dia gris. Però que ja sabeu que la bona música, doncs, farà que brillem i que gaudim d'aquesta jornada plujosa, però especial. Per supost, una jornada més, un dia més, rebeu salutacions cordials. De qui et parla? Mapi Domènec, i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Ja sabeu, anem a viatjar a través de la música, música del record, cançons inolvidables, la música d'ahir, d'avui, de sempre, grans clàssics, veus històriques, que a nosaltres ens agrada escoltar i recuperar

el nostre magazine, el Despertino de Ràdio Pego. Doncs espero que estigueu tots preparats, tots llestos, perquè nosaltres estem a punt d'arrencar. I per començar avui la nostra selecció musical, ho fem recordant la veu del grandíssim Johnny Fisher. Exactament, un popular cantant, un artista pioner del gènere rockabilly. I molt conegut durant la dècada dels anys 50-60. Nosaltres avui, doncs, recordem a Johnny Fisher amb un tema que parla, doncs, de la alliberació, de la festa i del disfrute nocturn. Exactament, la cançó ens parla d'un home amb una actitud vibrant i festiva que busca, doncs, divertir-se i ballar durant tota la nit. I què millor escoltar un tema així per arrencar un divendres. Nosaltres ens quedem situats a l'any 1955 per poder gaudir d'aquest Rockin' Daddy amb Johnny Fisher. Comencem. Bon dia.

Rocky and Daddy, com havíem presentat un exitós tema del rockabilly amb la veu de Johnny Fisher. I seguim viatjant a través de la música. En aquesta ocasió seguim entre el rockabilly i el country, perquè en aquesta ocasió ens anem a quedar-nos situats en l'any 58 de la mà d'aquesta dueta de germans, els Everly Brothers. A més, anem a recordar aquest famós Wake Up Little Sushi, una cançó que parla sobre una parella d'adolescents que se'n van al cine, es queden dormits accidentalment, es desperten a les 4 del matí. El tema central de la lletra, doncs, és eixa desesperació, eixa por dels joves davant eixe escàndol social en aquella època, de tot el revolt que això pot causar, no? Tenen eixa por de què diran els pares, de que pogueren estar dormits un al costat de l'altre fins a eixes hores del matí. Wake up, little shushi, Evelyn Brothers.

No hi ha màquina del temps més vella que una vella cançó. I don't know why I love you, but I do. I amb velles cançons nosaltres continuem. Exactament, ens anem cap a Itàlia avui per poder recuperar aquesta cançó alegre que representa un romanç apassionat. Exactament, ens quedem situats a l'any 1959 escoltant a Rocco Granata. Sono innamorato di Maria. I aquesta clàssic internacional que porta per títol Marina.

gran clàssic, com havíem presentat, el que ens acompanyava en aquesta ocasió, de la mà de l'italià Rocco Granata, any 1959, sonant el tema Marina. Seguim viatjant a través de la música, i en aquesta ocasió ens situem ja en la dècada del 60. Exactament, ens adentrem en el 61, per a recordar aquesta cançó romàntica, una preciosa balada que va increixendo. Ronnie Scarlett, Corrente Asustada, un tema de Roy Orbison, una cançó que gira entorn a la inseguretat, al port de perdre el teu ser estimat.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer, saber aquest el número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dijous 4 de juny. Va ser el 95.146 de la sèrie El 18, repetim. Número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 9, 5, 1, 4, 6 de la sèrie 0, 1, 8.
2: Eso beso, ooh, that kiss. Eso beso, ooh, your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
2: Whatever it's got, it's got a lot.
1: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
2: Oh,

Moment per recordar a Goni Frubosa, una grandíssima i popular cantant alemana que narra la història d'aquests dos astres, el sol i la lluna, com dos enamorats que per supost doncs somien en estar junts, però pareix ser que el destí els impedeix trobar-se i que quan unis, l'altre se'n va a dormir. Una metàfora romàntica sobre el sol i la lluna. Lady Sunshine, Amirs Buna, Dama Sol i Senyor Luna.

Un fantàstic tema el que recordàvem de Massal i senyor Rayuna, Lady Shanshan, Mirs Moon, de la mà d'aquesta grandíssima i alegre cantant alemana. I ara passem a escoltar un clàssic popularitzat per The Loving Spoonfuls. Any 1963 sonava aquest Do You Believe in Magic? Tu creus en la màgia? Una cançó que celebra el poder alliberador i transformador de la música.

0: cielo azul, una sombrilla roja, una toalla amarilla, una excursión a una cala, una siesta a la sombra, un cubo y su pala, un bikini al viento, un libro en la playa, un sentir que separa el tiempo. Una pregunta, ¿será esto la felicidad? Comunidad Valenciana, actitud mediterránea.
1: Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8. I ara es torna per a viatjar cap a Mèxic. Ens anem ràpidament amb aquest grup del rock and roll, un grup que va triomfar també en Xateca dels anys 60. Exactament, nosaltres avui ens quedem situats en el 65, rescatant a The Johnny Jets. I a més, recordem aquest famós Bulebu.

A ritme de rock and roll, com havíem presentat així recuperant i escoltant aquest bulebú de los Johnny Jets. I en el 66 arribava aquest quintet, aquest conjunt de música pop anglesa, un quintet coneguts com a Dave D, Dozy, Bakey, Mike i Teach. Hold tight, agarra't fort. Un tema pop rock, tot un clàssic amb una història profunda, la celebració de la cultura juvenil, del ball, la diversió. Com una invitació a deixar-se portar per la energia del moment i disfrutar del ritme frenètic i pegadís de la cançó. Com havíem dit, ens quedem situats en el 66 amb aquest Hold Tight.

0: amor, my love.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.

Les 8 i 35 minuts, seguim disfrutant de grans clàssics, seguim en eixes grans dècades inolvidables. Exactament, ens adentrem ja en els anys 70 i ho fem escoltant avui a la legendària banda de rock britànic Rolling Stone. Exactament, avui nosaltres els recuperem aquesta Brown Sugar, Sucre Moreno. Se'ls anaven el 71 Rolling Stone.

Ahí estàvem escoltant aquest Brown Sugar, com havíem dit, aquest sucre moreno de Rolling Stone. I seguim disfrutant de bona música en aquesta ocasió. Des de Finlàndia arriba de OJs. Exactament, també ja ens pugem a aquest tren de l'amor, Love Train, una cançó que ens parla de la pau mundial i de la unió. Una cançó que va ser llançada l'any 1972, transmeteix un missatge optimista que convida, doncs, a les persones de totes les races i nacionalitats a deixar de costar les seves indiferències i a unir-se amb amor i compassió. Ens pugem a aquest tren de l'amor, Love Train.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de l'horatge de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. I és que avui tenim un ambient molt més humit, una baixada important de les temperatures que en alguns punts arriba a ser amb vora els 20 graus respecte als dies més calorosos de les últimes jornades. Les pluges afecten sobretot al litoral i deixen una jornada ben diferent a la que hem tingut últimament. També hi ha que dir que hi ha que gaudir d'aquest respir, perquè demà pareixer que el mercuri torna a remuntar i les temperatures doncs tornaran a pujar. La situació més interessant arriba durant aquest matí, lo que ha sigut aquesta matinada. L'entrada del vent de llevant, la presència d'aire fred en altura i contrast amb la Mediterrània molt calenta afavoreixen doncs aquesta formació de nuvolades que estan entrant de mar cap a terra. Les zones més favorables per a rebre les precipitacions, doncs ja ho van comentar ahir, és la Safor, Marina Alta, la Vall d'Albaida i la Ribera. Tot això, pensem que aquestes precipitacions més persistents i intenses podrien concentrar-se especialment entre la Safor i la Marina, on no es descarten ruixes localment forts o molt forts com el que està caent ara en estos moments, almenys així a Pego. No seria estrany tampoc que durant les primeres hores del dia es formarà inclús alguna línia de convergència marítima molt activa davant del litoral. També hem pogut comprovar aquesta baixada molt notable de les temperatures. Després de les màximes extremadament elevades en els últims dies, l'arribada de la massa d'aire fred més fresca provocarà una baixada bastant important en els termòmetres. En algunes zones les màximes poden quedar entre els 15 i 20 graus per davall, eh? Per tant, passarem d'un ambient plenament d'estiu que el que vam tindre ahir a una jornada molt més fresca i també agradable. El cap de setmana pareix ser que ja ve un poc més tranquil. Encara el cap de setmana la situació doncs tendirà a estabilitzar-se. Encara podríem veure alguna tempesta puntual a l'interior de Castelló o algun ruixat molt localitzat de vesprada, però hi ha poca cosa. Però en lo general dominarà les clarines, el temps estable i una recuperació progressiva de les temperatures. Les pròximes hores doncs, seran molt interessants meteorològicament parlant i esperem molt pendents la evolució d'aquestes tempestes que esta vesprada, com havíem dit, pareixer que a poc aniran amainant. Com sempre diem, doncs seguirem informant-los des d'aquest espai de l'horatge i, per supost, des de l'informatiu a Radio Pego.
2: Llévame a volar hasta la luna.
1: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
2: Llévame a volar hasta la luna.
1: I des de Ràdio Pego ara passem a disfrutar d'una de les grans pioneres de la música disco. Exactament, ens quedem situats a l'any 1975. Anem a gaudir de la veu de Carol Douglas. I amb ella recordem aquesta I Feel in Love with Love. Una cançó que ens parla doncs, de la superació dels desenganys passats i que vol celebrar un amor sa i correspongut.

0: One ticket, please.
1: Y de la reina y pionera de la música disco, a la de inconfundible, varonil, del grandísimo cantante, artista del soul, como es Barry White. Me ens quedem situats en el any 76. Exactament el recordem a Meche, Let the Music Play. És que diu que la música actua com a refugi i com una via d'escape per poder sanar el seu patiment, poder evadir-se i mantindre la energia alta després d'una desil·lusió. Ens quedem com havíem presentat amb el grandíssim Barry White i és Let the Music Play.

0: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
1: Ay, en ella tanto sole, tanta pizza y tanto amore. Sole, pizza, amore, caro por.
0: I ara la fusió d'aixòs dos estils que acabem d'escoltar. La música disco i l'azul. Un tema de interpretar per la reina del disco soul, Evelyn Champagne Gaines. Arribava l'any 1977 amb aquesta I Don't Know If It's Right. No sé si realment està bé. Parla sobre el dubte, la precaució d'agafar decisions quan tens una intimitat amb algú. Això sonava l'any 1977 i nosaltres avui ens quedem amb ella, gaudint de la música. The Evelyn Champagne Kind.

I ara sí que ens arriba el moment de ficar punt i final a la dècada dels anys 70, exactament amb un tema del 79, de la mà de la banda britànica The Real Thing, un himne optimista de l'era música disco. Celebra, doncs, eixa alliberació, la unió global, l'amor, retratant-nos una època del canvi social, on eixes pressions socials i les guerres són reemplaçades per l'harmonia i la positivitat. Una cançó que ens parla, doncs, d'eixa energia, d'eixa força. Can you feel the force? Això sonava en el 79 de Real Thing. A més, arribem a les 9 del matí.

0: PEGO commemora la Setmana Mundial de l'Hemocromatosi. Visibilitzarà la lluita contra esta malaltia genètica que causa que el cos absorbisca massa ferro, il·luminant de roig la façana de l'Ajuntament durant el cap de setmana. Amb este gest, l'Ajuntament de PEGO vol contribuir a la conscienciació social i a donar suport a les persones que conviuen amb esta malaltia i a les seues famílies.
1: Ràdio PEGO, 107.8 de la FM.

Así, amb el grup The Maica de música reggae Steel World i aquest éxito tema de l'any 1980. Nosaltres arrenquem en aquesta segona hora musical. Són exactament les 9:04 d'aquest divendres 5 de juny i està sonant el No Down With Found Love. Seguim amb més bona música. Moment ara per rescatar una altra gran cançó. Aquesta sonava en el 82 de la mà dels Dixie My Night Runners i portava per títol Come On Aliena. Una cançó que gira entorn als sentiments, la bogeria i els desitjos reprimits durant l'adolescència.

Els estem escoltant i 666 parla, una cançó que parla sobre la comunicació, la frustració i els alts i baixos en una relació. Amb la veu del grandíssim Paul McCartney i el gran rei del pop, Michael Jackson. Ahí estàvem recuperant i escoltant aquest grandíssim èxit de l'any 83. I seguim viatjant a través de la música, recuperant grans clàssics, temes històrics. I ara ens anem a gaudir de la veu de Pat Benatar i el seu èxit tema del 1984, un poderós himne que ens parla doncs de la connexió emocional, de la pertenència, de l'amor. We belong.

0: Vigo té una cita amb l'esport este divendres 5 de juny a partir de les 8 de la vesprada al recinte multiactivitats La Trilladora, amb la celebració de la 13a gala de l'esport. Una trobada que reuneix gent de les distintes modalitats i categories esportives del poble. Una cita que permet fer balanç del curs actual, avaluar avanços i mirar cap al futur. Organitza Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

0: amb la veu inconfundible de Manolo García, meu líder de l'último de la fila. Si estem escoltant, querida Milagros. Un fantàstic tema que es va presentar l'any 85.
1: Música.
0: I amb bona música anem a continuar, seguim viatjant a través d'aixòs 80, en aquesta ocasió amb una grandíssima cantant i compositora estadounidenca. Ens quedem situats en el 87, Susan Vega i el seu famós Luca. Una cançó que, malauradament, doncs, tracta d'aixer abús infantil de la violència domèstica.

passa, un moment perdut, intentant trobar-te, com aquest balcó, l'esperança estesa, o la llum del sol, com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost, a la carretera, un estiu enmig.

un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un gelat a la vesprada, uns peus a la duna, un sopar que acaba a la una. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud Mediterrània.

uns quants temes encadenats i nosaltres continuem. I és que ja de vegades en això de la informàtica hi ha moltes coses que solucionar, eh? Bueno, nosaltres continuem acompanyant-te des del Despertino de Radio Pego. Hem pogut escoltar per el que sé el All for One i el tema Is Where i els Wet Wet Wet amb Love Is Around de la banda escocesa a Pep Sala. Exactament, nosaltres ens quedem situats amb ell en el 97 i el recordem amb el tema Hem vingut a fer soroll.

I arribem a les 10 del matí. Ho fem escoltant el famós cantant alemà Lübega. Arribava just l'any 1999 amb mescla de ritmes afro-cubans, swing, soul i també un poc de rap. Tot això ben barrejat. I arriba aquesta I Gotta Go.

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

Així, amb aquesta gran banda espanyola Los Planetas i aquest tema anomenat Un Buen Día, una cançó que va ser llançada just a l'any 2000. Nosaltres hem arrencat la nostra tercera i última hora del Despertino d'avui, una cançó que contava, doncs, o narrava aquesta trobada casual amb una exparella. Un buen día, y sabem escoltant el grup Granadí, Los Planetas, i Deja Pastora sonava el 2003 amb el tema Lola, una cançó electropop.

0: Viu la música a Ràdio Pego.
1: I des d'Ucrania arriba en aquesta ocasió Ruslana, la qual recordem amb aquest tema que portava per títol With Dances.

I seguim disfrutant de la bona música. Música alegre, festiva i ballaureta. En aquest divendres 5 de juny, en aquesta ocasió, ho fem escoltant el grandíssim cantautor britànic, mig britànic, mig libanès, tot s'ha de dir, Amika, i el seu gran èxit del 2007, un himne eufòric a la lliberació, a la positivitat, a l'esperança. Love Today.

0: Atenció! Busquem veus joves que vulguin fer-se sentir a través d'unes ones molt especials. Les de casa nostra. Les de Ràdio Pego. Day or night, moments or memories, your sound is always here. Càsting de locució de ràdio per a joves majors de 14 anys. Si t'agrada la música i vols posar-li veu a la teua banda sonora vital, esta pot ser la teua oportunitat. T'esperem per a fer el càsting el divendres 5 de juny a les 18 hores a l'Infojove Pego. T'animes a agafar el micro?
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

I des de Ràdio Pego anem a recuperar tot un clàssic, una cançó exactament de l'any 54, un tema original del famós Nat King Cole, Smile, somriu. En aquesta ocasió interpretat per Sindonier, Love of Lesbian, que sonava el 2008.

I ara passem a escoltar una profunda reflexió sobre la fama, el preu de l'èxit i de vegades l'obsessió. Ens quedem avui gaudint de la veu de l'extravagant i exitosa Lady Gaga.

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Moment ara per escoltar un dels grans èxits per a Rihanna. El tema Diamonds. Utilitza el diamant per a representar la força, el valor i la bellesa d'alguna persona.

10 i 21 minuts en destacat clàssic cantant britànic. Ens quedem avui situats en el 2015 per poder gaudir de la veu de l'emblemàtic i grandíssim Rod Stewart. A mi estem escoltant aquesta She Makes Me Happy. Una cançó que es centra doncs, en la maduresa emocional, la estabilitat i la transformació personal. Que tot això arriba al trobar a la teva parella ideal. She Makes Me Happy, Rod Stewart.

Dukely Paris, bastant sexy, Shook in the Hood, com havíem presentat amb el 5 Seconds of Summer. Són les 8 i 35 minuts, nosaltres seguim acompanyant-nos des del Despertino de Ràdio Pego en aquest divendres 5 de juny. Seguim disfrutant de grans veus en aquesta ocasió. Escoltem a Nick Jonas junt a Tove Lo, el tema Close.

0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego a Ajuntament de Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: Moment ara per disfrutar de la veu d'Aitana. En aquesta ocasió, en el 2018, comptava amb la col·laboració de Lele Pons amb el tema Telèfono, una cançó que ens parla d'empoderament personal i la necessitat de tallar el contacte amb la seva parella. Per supost, per a poder sanar.
2: No me vengas a llorar.
0: I poder ella volar.
2: Oye, deja.

I ara passem a escoltar un tema romàntic i a la vegada divertit que celebra doncs la bogeria de l'enamorament. Loco, Juanes.

Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego. No deixes que t'ho conten. Conecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego. I des de la 107.8, un moment ara per explorar la intensitat de la connexió dels cels, de la por, de vegades poder perdre, doncs, aquesta persona especial. Una cançó romàntica que parla, doncs, d'això, d'un amor profund, de vegades ser protector i de vegades un poc possessiu. Tu i jo, Beret i Omar Montes.

Celebrem el viure en el present, valorar la companyia de la teva parella, disfrutar de les coses senzilles sense preocupacions per la rutina o l'estrès. Això és el que ens diu el grup català Nu amb el tema Com m'agrada. Li agraden les alegries quotidianes, l'amor i la pau mental.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Contar o mentiras es tracta d'un tema pop amb influències de música disco, un tema que ens arribava de la mà d'Anna Guerra, una cançó que es va presentar el 2024. El tema central és la ironia de fingir frontals de més per poder protegir la teva relació. Contar mentiras.

Contar mentiras, com havíem presentat un exitós tema, una cançó pop amb influències de la música disco, com havíem presentat un exitós tema de Ana Guerra, una cançó que sonava el 2024. I aquesta ironia de fingir davant el públic o davant els amics, ocultant aquesta química i la intensitat real de la relació.

I ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final. Ho fem escoltant el tema Càmera Lenta. La cançó parla doncs, d'aprendre a soltar sense sentir-se que la cosa ha sigut un fracàs. Entendre que de vegades és millor deixar marxar a una persona, guardar silenci en lloc de forçar les coses i, per supost, és qüestió de maduresa desitjar-li tal vegada doncs una millor vida. Nosaltres ens quedem avui escoltant així de Cars, aquesta gran banda madrilenya, amb el tema Càmera Lenta, un tema del 2025 i cançó en la qual nosaltres avui fiquem punt i final a la nostra selecció musical d'aquest divendres 5 de juny. Ja sabeu que la bona música continua, ara a continuació amb Carolina Ferrer i el seu Tramvia. Tu i jo, el dilluns més de millor. Us espero a tots a les 8 del matí en la sintonia de la 107.8 amb el Despertino de Ràdio Pego. Sigo feliços. Chao.

0: per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.
1: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
3: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila dedicades a la Muntanyeta Verda, una finestra a les arrels de Pego. Divendres 5 de juny a les 18:45 hores al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, el catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant i director de l'excavació del jaciment de la Muntanyeta Verda, Ignasi Grau, impartirà la conferència La Muntanyeta Verda, una finestra al món íber de Pego i les Valls. A les 20 hores, el catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant, Josep Bernabéu Mestre, abordarà la importància de les espècies en l'empremta de la cuina andalusí. Dissabte 6 de juny, visita guiada amb Ignasi Grau al jaciment de la Muntanyeta Verda. Cal inscripció prèvia al correu atzailapego@gmail.com. Col·labora Ajuntament de Pego i Anya Lasrac.
0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's.
3: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, clausellina, Clement Ruby Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

Atenció! Busquem veus joves que vulguin fer-se sentir a través d'unes ones molt especials. Les de casa nostra, les de Ràdio Pego.

0: càsting de locució de ràdio per a joves majors de 14 anys. Si t'agrada la música i vols posar-li veu a la teua banda sonora vital, esta pot ser la teua oportunitat. T'esperem per a fer el càsting el divendres 5 de juny a les 18 hores a l'Infojove Pego. T'animes a agafar el micro?
1: Pego té una cita amb l'esport este divendres 5 de juny a partir de les 8 de la vesprada al recinte multiactivitats La Trilladora, amb la celebració de la 13a gala de l'esport. Una trobada que reuneix gent de les distintes modalitats i categories esportives del poble. Una cita que permet fer balanç del curs actual, avaluar avanços i mirar cap al futur. Organitza Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Pego.
2: Pego commemora la Setmana Mundial de l'Hemocromatosi. Visibilitzarà la lluita contra esta malaltia genètica que causa que el cos absorbisca massa ferro, il·luminant de roig la façana de l'Ajuntament durant el cap de setmana. Amb este gest, l'Ajuntament de Pego vol contribuir a la conscienciació social i a donar suport a les persones que conviuen amb esta malaltia i a les seues famílies.
1: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el

0: El tranvía de Radio Pego.
1: Lo millor de l'actualitat musical
2: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tranvía de la 107.8, Radio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que sigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 en FM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Divendres 5 de juny de 2026, ara mateix les 11:07 minuts d'aquest matí plujós. I com sempre dic, dona igual el temps que passa si estem junts i ens fem companyia mútua. Ara que una bona saoneta no ve gens malament, cada cosa el que siga. I ara és moment, com sabeu, de viatjar amb el tramvia. Des d'ara i fins la una repassarem l'actualitat musical, així que anem a començar, anem a aprofitar el temps al màxim. La nostra primera convidada ja està ací, i no és altra que Olivia Rodrigo. Acaba d'estrenar fa unes setmanes este tema i ja està el nom més alt de les llistes, Drop Dead.

Olivia Rodrigo, amb ella hem començat i el seu Drop Dead, i arriba La Graciosa, el tema que compartís Quevedo amb Elvis Crespo.

Maroon 5, amb esta cançó diuen tornant als orígens heroïn. Leire Martínez, Històries d'aquella niña, és com es titula l'àlbum, i esta cançó, Cabeza de ratón.

0: cabeza de ratón.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Radio Pego.

És la nou de Dani Corbalán, es diu Heart of a Demon. Ella té un cor d'un dimoni. I li posa el ritme a la següent cançó, Bizarrap, la veu, la de Daddy Yankee. Music Sessions 66.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All, també coneixeu el tema, i Drazen i Abril. Així els tenim junts amb esta cançó que ens encanta i que s'anomena Dos Angelets.

Miles Smith, Hold Me in the Dark, Abraça'm en l'oscuritat, és el seu nou single. Arribant a les 12 del migdia, així tenim a Rosalía i des de l'àlbum Lux, Reliquia.

0: 107.8 de la FM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's.

Atenció! Busquem veus joves que vulguin fer-se sentir a través d'unes ones molt especials. Les de casa nostra, les de Ràdio Pego.

0: Càsting de locució de ràdio per a joves majors de 14 anys. Si t'agrada la música i vols posar-li veu a la teua banda sonora vital, esta pot ser la teua oportunitat. T'esperem per a fer el càsting el divendres 5 de juny a les 18 hores a l'Infojove Pego. T'animes a agafar el micro?
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, clausellina, Clement Ruby Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
1: Pego té una cita amb l'esport este divendres 5 de juny a partir de les 8 de la vesprada al recinte multiactivitats La Trilladora, amb la celebració de la 13a gala de l'esport. Una trobada que reuneix gent de les distintes modalitats i categories esportives del poble. Una cita que permet fer balanç del curs actual, avaluar avanços i mirar cap al futur. Organitza Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Pego.
2: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila dedicades a la Muntanyeta Verda, una finestra a les arrels de Pego. Divendres 5 de juny a les 18:45 hores al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, el catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant i director de l'excavació del jaciment de la Muntanyeta Verda, Ignasi Grau, impartirà la conferència La Muntanyeta Verda, una finestra al món íber de Pego i les Valls. A les 20 hores, el catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant, Josep Bernabéu Mestre, abordarà la importància de les espècies en l'empremta de la cuina andalusí. Dissabte 6 de juny, visita guiada amb Ignasi Grau al jaciment de la Muntanyeta Verda. Cal inscripció prèvia al correu atzailapego@gmail.com. Col·labora Ajuntament de Pego i Anya Lasrac.
1: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiu municipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego a Ajuntament de Pego.
2: Pego commemora la Setmana Mundial de l'Hemocromatosi. Visibilitzarà la lluita contra esta malaltia genètica que causa que el cos absorbisca massa ferro, il·luminant de roig la façana de l'Ajuntament durant el cap de setmana. Amb este gest, l'Ajuntament de Pego vol contribuir a la conscienciació social i a donar suport a les persones que conviuen amb esta malaltia i a les seues famílies.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Vigo en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Vigo.

No vull anar a casa, don't wanna go home, és el tema de Medusa i Henry Camamille a la veu. I dins del repertori de les cançons que s'anen al Mundial de Futbol està Shakira i Burna Boy junts, Die Die.

Actualitat musical al tramvia de Ràdio Pego. 107.8 de la FM.

BTS, Swim està en l'àlbum Arirang. I aquesta cançó es diu Mateo. Sona fantàstic i és el nou single d'Alfred García.

0: MacKnife.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. En la 100.8 del teu dial.

0: És la una.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? 20è dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià amb la perspectiva d'una nova taula de negociació entre educació i els sindicats avui a les 14 hores. A més, amb la vaga de famílies impulsada per la plataforma en defensa de l'ensenyament públic i a la que s'han adherit totes les AFA dels centres educatius públics de Pego. Les d'Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bon Dia i l'IES Enric Valor. Avui divendres 5 de juny es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient. Establit per les Nacions Unides, té com a propòsit ressaltar que la protecció i la cura de l'entorn natural són essencials per al benestar humà i el progrés econòmic global. El tema d'enguany, ara pel clima, i es concentra en el canvi climàtic al llarg d'una doble via, els senyals d'urgència que la Terra envia i les respostes que la humanitat, pel contrari, elegeix amb massa freqüència posposar. I és que l'acció climàtica ha d'anar més enllà de la reducció d'emissions de carboni. Implica transformar els sistemes que sostenen les nostres economies i reconstruir la nostra relació climàtica. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnica. Les AFA de les escoles de Pego secunden massivament la vaga de famílies. Una mitjana del 80% de famílies dels CEIP Ambra, Carolina Sala i Rosalia Bon Dia no han portat avui els fills i les filles a les aules. Des de l'IES Enric Valor no ens donen xifres exactes, però afirmen que ha acudit molt poc alumnat avui al centre. Una convocatòria que arriba en el 20è dia de vaga educativa i amb la mirada posada en la taula de negociació entre educació i sindicats docents, que es recordem a les 14 hores d'avui divendres. Javier García Solera està darrere d'Entreacto, guanyador del concurs d'idees del Teatre Municipal. Ho desvelava ahir l'alcalde durant la sessió plenària ordinària de juny. El segon premi ha estat per a la idea Oscilando su sueño en el aire i l'accessit per a Portes obertes. El jaciment de la Muntanyeta Verda i la importància de les espècies en l'època de la RAC posen fi a les novenes jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaila. La cita és esta vesprada de divendres 5 de juny a la Casa de Cultura. Les conferències comencen a les 7:45 i estaran impartides pel catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant i director de l'excavació de la Muntanyeta Verda, Ignasi Graumira, i pel doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant, el pegolí Josep Bernabeu Mestre. El Dia de la Crosta i el Dia d'Elecció amb festes locals 2027. El plenari ordinari de l'Ajuntament de Pego va aprovar ahir que el dimarts 9 de febrer i el dimecres 30 de juny de l'any que ve siguin festes locals. D'altra banda, el ple també aprovava modificar les bases d'execució del pressupost pel canvi de denominació de la Junta Central de Moros i Cristians.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

La Conselleria d'Educació i els sindicats presents en la taula de negociació, STPB, AMPE, CESIF, Comissions Obreres i UGT, estan citats este divendres novament a una reunió per a tractar d'arribar a un acord que posi fi a la vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià. Recordem, esta va començar el dia 11 de maig i avui completa la quarta setmana seguida de vaga. És el 20è dia lectiu d'esta convocatòria. La reunió arriba després de 4 dies sense contactes entre Educació i els sindicats majoritaris, que són STPB, Comissions Obreres i UGT, i amb múltiples mobilitzacions als carrers i a les places de pobles i ciutats, amb una massiva resposta en totes elles. L'últim intent d'arribar a un pacte va ser diumenge passat, quan les converses es van trencar. Tot i els avanços reconeguts per les dues parts en qüestions com la reducció de la burocràcia o algunes mesures organitzatives, la diferència o les diferències continuen sent importants en aspectes com les retribucions i el valencià. I la plataforma, a banda d'això, la plataforma en defensa de l'ensenyament públic ha convocat avui una vaga de famílies. Proposa este divendres 5 de juny, coincidint també aquest 20è dia de vaga, perquè els pares i les mares no porten els fills i les filles als centres educatius. En esta iniciativa, la plataforma pretén donar un respir econòmic al personal docent, ja que assenyalen que avui divendres seria el professorat qui podria acudir al seu lloc de treball amb l'objectiu de pal·liar els efectes econòmics, que no són pocs, d'esta vaga indefinida que alguns docents, algunes docents, estan seguint des del dia 11 de maig. La plataforma en defensa de l'ensenyament públic proposa esta acció per a posar de relleu que cal arribar a una solució i fer entendre a la Conselleria la necessitat de negociar sense cap burla i aconseguir així que la fi de la vaga siga una realitat. I hem de dir que totes les associacions de famílies d'alumnes dels centres educatius públics de Pego s'han adherit a aquesta vaga de famílies. L'AFA d'Ambra, de Carolina Sala, de Rosalia Bondia i també de l'IES Enric Valor de Pego. I si fem seguiment a la vaga indefinida del professorat, dels docents, a Pego la mitjana avui s'ha notat que

0: Bon dia. Se situa en el 80 amb 13% i des de l'Institut no ens han donat dades exactes de seguiment, però sí que ens han confirmat que avui han acudit molt pocs alumnes al centre. Si anem a les escoles, que sí que tenim dades, al CEIP Ambra la vaga de famílies ha estat secundada per el 90,4% de famílies i a Carolina Sala s'han adherit a la convocatòria el 80% de les famílies. El 70% ha estat el suport d'esta vaga de famílies al CEIP. Rosalia, bon dia.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara Garcia.
0: En la sessió plenària que va tindre lloc ahir de vesprada a l'Ajuntament de Pego, de caràcter ordinari, quan s'estava debatent el segon reconeixement extrajudicial de crèdit, el 9/2026, donat que es portaven a ple dos factures amb reparo per valor de 1.380 euros, l'alcalde va deixar caure, i utilitza esta expressió, deixar caure, perquè no es va aturar a explicar més, però va deixar caure que al llarg d'este mes de juny, o com a molt al juliol, Pego podria tindre uns nous pressupostos, els corresponents al 2026, perquè recordem que actualment estan prorrogats.
2: Plenari que intentarem fer antes de que s'acabe el mes de juny per aprovar els pressupostos i si no ho farem en juliol.
0: Els pressupostos de 2025, els que ara estan prorrogats, es van aprovar justament a principis de juliol de l'any passat i no va ser per unanimitat, ja que estos només van comptar amb els vots favorables del grup socialista que ostenta el poder en minoria. No obstant, el Partit Popular s'abstenia perquè el pressupost i complementàriament el romanent de tresoreria contenien una bona part de les seues propostes. I Compromís votava en contra perquè l'equip de govern no va mostrar voluntat de signar un acord de futurs per desenvolupar projectes en l'exercici 2026.
1: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Una setmana i escaig després de conèixer la idea guanyadora del concurs d'idees per al futur Teatre Municipal de Pego, ahir, durant esta sessió plenària ordinària, l'alcalde donava compte de qui està darrere d'Entreacto. És l'arquitecte alacantí Javier García Solera, qui té una profunda visió de l'arquitectura com a servei a la societat i una vocació de creativitat compartida, pensada i feta per a la resta. És autor de l'Aulari Universitari 3 d'Alacant, de les estacions del tram Mercat i Luceros a la mateixa ciutat, però també dels habitatges tutelats de Sant Vicent del Raspeig i d'habitatges tutelats per a persones majors a la Cala de Benidorm. Així mateix ha dissenyat els centres de salut de Castalla i Onil, l'Escola de Negocis de Sant Vicent del Raspeig, l'Escola Oficial d'Idiomes d'Elx o l'Institut Valencià d'Infertilitat a València, entre d'altres. Javier García Solera té en el seu haver 78 distincions i premis. El 2024 va ser Premi Importante de Setembre del diari Información i destaca que el 2015 va ser proposat al Premi Nacional d'Arquitectura per la seva trajectòria professional. La seva candidatura va ser avalada per tots els col·legis d'arquitectes i escoles d'arquitectura públiques i privades de la seva regió. El primer premi del concurs d'idees del Teatre Municipal de Pego està dotat amb 9.000 euros i la redacció del projecte, que té una dotació econòmica assignada de 315.000 euros. Desvelava també l'alcalde, Enrique Moll, en qui requeia el segon premi i que el jurat finalment sí que ha determinat donar l'accèssit previst en les bases.
2: L'adjudicació dels premis del concurs de l'anteprojecte del teatre, en el qual el primer premi ha sigut per Entreacto, de Javier García Solera. El segon premi ha sigut Oscilando su sueño en el aire, Post Studio Archiletti, que són italians. I el tercer ha sigut un accessis de Portes Obertes de Raúl Ferrandis López.
0: Ja ho heu pogut escoltar, el segon premi, dotat amb 4.500 euros,

0: Era hipostudio Architecti pel disseny Oscilando su sueño en el aire. Hipostudio és un grup de treball creat a Florència l'any 1984 que opera en el sector del disseny arquitectònic centrant-se en l'arquitectura civil, la renovació urbana i la reutilització de conjunts d'edificis monumentals. I la seva obra ha estat publicada i exposada a nivell local i estranger en espais com la Biennal de Venècia d'Arquitectura i la Triennal de Milà. Darrerament ha estat finalista al Big Mat Architecture Award de 2019 i Premi Arquitectura Toscana 2017. Per últim, el jurat ha considerat que calia donar l'accèssit previst en les bases dotat amb 1.500 euros. Este ha recaigut en Raúl Ferrandiz López, arquitecte soci cofundador de l'estudi Arquitectura Latent per la proposta Portes Obertes. El 2019, Raúl Ferrandiz López guanya el Premi Renzo Piano World Tour, el que li permet visitar obres arquitectòniques de tot el món, i en els últims anys ha treballat en projectes d'edificació i rehabilitació per a clients privats i ha col·laborat amb altres estudis amb els quals ha guanyat concursos públics i ha pogut desenvolupar projectes d'obra pública de diferent tipologia.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: Avui divendres dia 5 i demà dissabte 6 de juny finalitzen les novenes jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaila i ho fan de forma pletòrica. Així ho descriu el president de l'Associació Cultural Domènec Pons i és que, segons explica, esta vesprada a partir de les 7 menys quart a la Casa de Cultura s'aprofundeix en les troballes del jaciment de l'època del ferro antic de la Muntanyeta Verda amb la persona que més en sap, amb Ignasi Grau Mira, catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant i director de l'excavació d'aquest jaciment.
2: Acabem les jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila d'enguany i acabem de forma pletòrica, és a dir, el divendres tenim la conferència d'Ignasi Grau, que Ignasi Grau vos recorda que és el catedràtic de la Universitat d'Alacant del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, i també és el director de l'Institut Universitari d'Investigació Arqueològica i de Patrimoni Històric de la Universitat d'Alacant. És un investigador en l'anàlisi arqueològic del paisatge en el context mediterrani antic i investigant també els Andes i Oceania. I té una formació que ha corregut tot el món, té excavacions a Sud-amèrica, inclús a Oceania, és a dir, és un catedràtic molt format en el món antic.
0: La conferència du com a títol La Muntanyeta Verda, una finestra al món iber de Pego i les Valls i parlarà sobre el jaciment d'este espai que, admet Domènec Pons, fa temps que se sabia que estava allí, però no estava datat i reconeix que les actuacions arqueològiques han posat en el seu lloc a este jaciment.
2: Començarem les jornades amb la conferència d'Ignasi Grau sobre el jaciment de la Muntanyeta Verda, el jaciment que com tots sabeu, ja fa temps que sabien que estava allí, però no estava datat, i va ser el mateix Ignasi en les excavacions que va haver en el seu equip que va poder datar-lo en el segle, al segle VII abans de Crist. Va ser un jaciment en el qual estava una població grandíssima. Podíem dir que era la població més gran de tota la comarca de Marina Alta en aquella època. Era la ciutat més gran. Podem dir ciutat? Pues sí, podem dir ciutat. Era la població més gran que havia en aquella època, en l'edat del ferro antic, en tota la Marina Alta, perquè tenia una extensió de 4 hectàrees. En tots els seus estudis de la Marina Alta no s'ha descobert, i ja mos ho va assegurar ell, no s'ha descobert cap població tan gran com està en aquella època, clar.
0: La sessió de divendres 5 de juny es completa amb la conferència La importància de les espècies en l'empremta de la cuina andalusina a càrrec del doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant, Josep Bernabéu Mestre. Una conferència que recupera la temàtica de la primera part de les novenes jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaila, dedicada, recordem-ho, al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq.
2: I després, seguint l'homenatge que estem fent al 150 aniversari de la mort de l'Esrac, tenim una conferència feta per un pegolí important, com és Josep Bernabéu, que parlarà exactament de la importància de les espècies en l'empremta de la cuina andalusí. Josep Bernabéu, vos torno a repetir, que és doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant. Ha participat com a docent en els graus de Nutrició Humana i Dietètica i Gastronomia i Arts Culinàries. Ha estat director acadèmic del Centre de Gastronomia del Mediterrani de la Universitat de la Candènia, Gasterra, i des de novembre del 2017 és director acadèmic de la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic, que és una de les institucions més importants que té la Universitat d'Alacant.
0: Les Jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaila finalitzaran dissabte 6 de juny, demà, amb la visita guiada per Ignasi Grau al jaciment de la Muntanyeta Verda, una visita que només podrà fer aquella gent que s'haja inscrit prèviament. No obstant això, el president d'Atzaila convidava a assistir a les conferències programades esta vesprada.
2: Vos convidem que vingueu este divendres a les conferències perquè el que es contarà allí no s'espera sentir-ho en altre lloc, és a dir, que és molt important. I després de l'endemà, el dissabte a les 9 del matí, la gent que s'ha apuntat, perquè hauríem d'apuntar-se al correu d'Atzaila, formarà part de la visita que es farà al jaciment de la Muntanyeta Verda, però esta volta sí vindrà Ignasi Grau a fer la presentació.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: El calendari de festius de 2027 va definint-se perquè ahir el ple de l'Ajuntament de Pego va aprovar les dues festivitats locals. L'equip de govern va proposar, com ja farà l'any passat, el Dia de la Crosta, que caurà dimarts 9 de febrer, i també i en aquest cas s'elegeix aquest dia perquè el 2027, el segon dia de Nadal, el 26 de desembre, cau diumenge. I també serà festiu el 30 de juny, dia de l'Exiomo, patró del municipi. El 2027 cau tan prompte el dia del patró perquè l'últim cap de setmana sencer de juny cau 26 i 27 i el dimecres següent és 30 de juny. Escoltem Paula Orihuel, qui es posava esta tria.
3: Portem a ple la proposta per a donar festa local durant l'any 2027, el dia de la crosta, per seguir mantenint la tradició del poble, i el dia de l'Exiamo per la celebració del nostre patró.
0: Compromís proposa fer una consulta a la ciutadania, com ja fera també l'any passat. Apunta Víctor Climent que pot ser siga interessant saber què és el que preferix la gent.
4: Estem seguint la mateixa dinàmica de sempre. No? La crosta, de veritat, que sempre és el segon plat, no? I el segon dia de Nadal és el primer plat, però sempre l'acció és el dia festiu i el segon és el segon dia de Nadal, quan cau festiu, com enguany, que l'any que ve caurà diumenge, el posem el dia de la crosta, un dimarts. Nosaltres ja fa molts anys que ho diguem, igual fa temps que és així, ho fem així, igual podríem plantejar una consulta a la gent de fora, què pensen, no? Sobre el dia de la crosta, bé, és dimarts, és el dia anterior al dimecres de cendre, no?
5: De cendre.
4: I entenc que ve d'ahir la tradició.
5: Bé, haveres
4: pogut... Ha haveres... Voltes, no, tenia que ser dilluns, la gent no fem pont.
5: Víctor, bueno, haveres pogut dir que és l'últim dia de Carnaval, també. Si no has parlat de religió, pots dir que és l'últim dia de Carnaval.
4: I també, per exemple, i no només en aquesta qüestió, també el dia de patró, que ha canviat moltes voltes de lloc. O sigui, igual, si ho preguntem a la gent, ens diuen, no, és que m'agradaria que fos dilluns, el mateix, o la primera setmana, dimecres, però de la primera setmana de festes. O sigui, igual, el preguntem a la gent i ens sorprenem, estem fent-ho d'aquesta manera, que faria falta pegar una volta perquè tot va canviant. I això que diem sempre, algun any podríem consultar a la gent a veure què pensa.
0: Ferran González, pel Partit Popular, deixava clar que hi estan a favor d'aixòs dos dies.
6: Nosaltres anem a votar a favor, estem d'acord, si governarem també triaríem aixòs dos dies, per això l'equip de govern ho ha plantejat. I ens pareix correcte el dia de la crosta i el dia del Santíssim Exiomo. Anem a votar a favor.
0: Es mostrava sorprès l'alcalde perquè Compromís posava en dubte el dia de la crosta com a elecció d'un festiu local. Defensa Enrique Moll que gestionar o governar és el que dona la gent quan vota i afegia que intuïix que podrien eixir unes festes alienes a la cultura arrelada al poble si es fera una consulta popular.
5: Ens sorprèn, Víctor, que vosaltres que defeneu les tradicions populars i tal, que poseu en dubte que el dia de la crosta siga, o que fem una consulta popular per posar el dia de la crosta. És que si farem una consulta popular, possiblement ho seria el dia antes de Halloween, i veges tu quina tradició és Apego parlar de Halloween. Pues no ho entenc. És que donar, el gestionar o el governar, és el que ens dona que la gent ens vote. Si per a qualsevol cosa tenien que preguntar a la gent, fer una consulta popular a la gent, a dir-li, pues jo ja sé el que seria, ja t'ho dic. Seria qualsevol festa d'estes de nula tradició popular. No és que confie poc en la gent de Pego, és que quan fas una consulta popular, ja ho han vist, de 10.000 persones o 11.000 persones que som a Pego, acaben votant 300. De 10.000 o 11.000 persones, les dues consultes populars que hem fet, una va ser la Biblioteca Carmen Alemany i l'altra, la del teatre, en el teatre van votar 600 persones i en la de Carmen Alemany no va arribar a 400, de 11.000 habitants. Entonces, supeditar la gestió d'aquest ajuntament al vot de menys d'un regidor, no crec que siga el més normal. El més normal és que gestionem nosaltres.
0: El socialista Raúl Tamarit, que durant molt de temps ha ostentat la regidoria de festes, recordava que abans de que ell assumira aquesta competència es va canviar la data del dia del patró.
7: Però el que comentaves també del dia de l'Examo i això, el dia de l'Examo, antes sempre era el dia 1 de juliol, però va consensuar en la Junta Central de Moros i Cristians i en la Junta de l'Examo i es va acordar canviar una data i es va arribar a un acord entre les dues. Jo quan ja era regidor, aquesta data estava a canviar, vull dir, però que sempre ha hagut una bona relació tant en la Junta Central de Moros com en la Junta de l'Examo i es va canviar la data fa molts anys.
0: La proposta d'aquestes dues festivitats locals per a 2027 s'aprovava amb 13 vots a favor del PSPB i el Partit Popular i 4 abstencions de Compromís. I parlant de moros i cristians, en esta sessió plenària es va aportar la modificació de les bases d'execució del pressupost perquè la Junta Central de Moros i Cristians ha canviat la denominació i també el CIF. I ara és Federació de Festes de Moros i Cristians de Pego i per assignar el conveni per a rebre subvencions municipals cal tornar a rubricar l'acord, com explica el regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra.
8: És merament un tràmit de modificació de que passa el conveni de la Junta Central de Moros i Cristians de 42.000 euros a ser, de ser junta a ser federació i com ha hagut un canvi de CIF pues ha de fer un canvi total de les bases per tal de poder signar el conveni en el nom actual i poder fer les coses conforme calen. Ho hem portat en aquest plenari perquè anem a signar el conveni com abans i com diu el punt segon, pues donar en compte en la propera comissió d'Hisenda. Moltes gràcies. Ho hem fet així perquè ho permetia, com permetia la senyora secretària, i més que res per estalviar-nos un plenari extraordinari en el que estigui determinat perquè volem signar el conveni abans dels Moros i Cristians, simplement per això.
0: La modificació de les bases d'execució del pressupost s'aprovava per unanimitat.

I pel que fa a la previsió meteorològica, doncs, com ahir ja ho comentava l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, la pluja ens ha acompanyat des d'esta matinada i a primeres hores del dia ho ha fet de manera intensa. De fet, al Corral de Rata, al terme de Pego, s'han registrat 63 amb 5 litres per metre quadrat. Al centre de la localitat n'han estat 36 i, per exemple, a les Verdales, 38 amb 1 litres per metre quadrat s'han registrat, 30 al Musical i a la Plana 31 amb 2. A Ambra, 27 litres per metre quadrat, però el registre més important de la Marina Alta està a la Figuereta, al refugi de la Figuereta, a terme de la Vall d'Ebo, amb 71 amb 6 litres per metre quadrat. I a la Vall d'Ebo, al poble, han estat 51 els litres registrats. Ben diferent és la xifra a la Gallinera, perquè a Benialí han estat 20 litres els que han caigut, però a Benicili només 3 amb 4. I si parlem de l'Atzúbia Forna, allí encara plou un poquet i han registrat fins ara 31 amb 6 litres per metre quadrat, a l'Atzúbia n'han estat 35 amb 2. I què ens diu l'Agència Estatal de Meteorologia per a les pròximes hores? Que continuarà plovent de manera ja molt dèbil fins aproximadament les 4 o les 5 de la vesprada i a partir d'aquest moment la probabilitat de precipitació baixa bastant, se situa en un 45%, tot i que continuarà núvol i si mirem al detall, pràcticament ja no plourà en tot el que queda de jornada. Temperatures avui molt més baixes que les d'ahir. Recordem que vam arribar a 36 amb 9, amb 9 graus ahir a Pego i avui les màximes es quedaran en els 25, les mínimes d'esta passada nit s'han quedat en els 19. Tindrem el vent encalmat el que resta de dia i per a demà dissabte continuarem la nit i matinada amb el cel ennuvolat i després tindrem cel ras, tot i que també presència de boires. Temperatures dissabte entre els 18 graus de mínima i els 28 de màxima. El vent estarà entre fluix i encalmat i quan bufarà de component est. Per a diumenge, l'Agència Estatal de Meteorologia ens diu que tindrem un 55% de probabilitat de precipitació fins al migdia i després el cel es quedarà ras amb intervals de núvols. Diumenge, temperatures entre els 19 graus de mínima i els 26 de màxima i el vent bufarà fluix de component nord-est.

Això és tot per avui a l'informatiu Ràdio Pego, avui divendres 5 de juny. Moltíssimes gràcies per estar ahir acompanyant-nos i desitgem que acabeu de passar una molt bona vesprada i que el cap de setmana siga ben, ben profitós i que descanseu molt. Ens retrobem dilluns, així, a la 107.8 de l'FM. Fins aleshores, que ho passeu bé. Adeu.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM. Ràdio Pego, estem amb tu.
1: Baby, I don't feel so good. Six words you never understood.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

Sigueu tots benvinguts a una nova entrega d'Entre Músiques, programa de Ràdio Ribarroja, on viatjarem des de la música sinfònica fins a les altres músiques i que compartim a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Saludem els oients de Ràdio Godella, Ràdio La Veu d'Ondara, Alcira Ràdio, Ràdio Vétera, Ràdio Túria Leliana, Ràdio Manises, Burxassó Ràdio, Ràdio Pego, Ràdio Olòmpica Cent, Ràdio Cosentaina, Mislata Ràdio i Ràdio Ribarroja. Mirage és un senzill cinematogràfic llançat el passat 2 de març pel compositor suec Hampus Naselius a través del segell Epidemic Sound. Naselius, amb seu a Mallorca, és conegut per fusionar elements clàssics i electrònics per a crear paisatges sonors ambientals dissenyats per a la narrativa visual. És un compositor de cinema, videojocs i mitjans audiovisuals, l'estil dels quals abasta des de música contemporània i rítmica fins a música orquestal per a cinema. Aquest nou senzill es presenta en un disc de dos cançons de les quals escoltarem Mirage, que és la pista principal, caracteritzada per la seva atmosfera èpica i orquestral.

A l'octubre de 2025, l'artista portuguesa Carminho llançava el seu nou àlbum Eu Vou Morrer d'Amor ou Resistir, amb un títol que fa referència a una dona que té el comandament del seu destí i pot morir d'amor, però que també té l'opció de resistir. Carminho proposa un viatge que comença amb un dolor universal, que travessa un embut per arribar a un lloc més profund, més personal, fins a arribar a un lloc determinista, de precipitació i de finitud. Per a Carminho, el fado no és el discurs en si, sinó el llenguatge, la manera com es diu el que estàs pensant. I per a ella, això és molt alliberador, perquè així el fado, com a gènere, continua renovant-se. Amb música i producció de la pròpia Carminho, Cançó als absents, sorgeix del poema del poeta portuguès Pedro Homem de Melo, publicat en 1939, i en el qual la cantant dona forma a la nova cançó, que retrata la tensió entre l'esperança romàntica i la frustració de l'absència.

French Fuse, el nom real del qual és Jerry Manoukian, és un compositor i multiinstrumentista francès. Aquest projecte, que ara compta amb milions de seguidors, va sorgir en les xarxes socials en 2016. En els seus inicis, French Fuse era un duo compost per Jerry i el seu amic Benjamin Lasblaze. Des de juliol de 2024, Jerry continua l'aventura en solitari i el nom del grup evoca la fusió de dos francesos interessats en la música electrònica i l'escena electrofrancesa. Fusing Keys, amb freqüències, volum 1, és una col·lecció de French Fuse que destaca pel seu enfocament minimalista i atmosfèric, dissenyada principalment per a introspecció i relaxació. Llançat a la fi de 2025, l'àlbum s'allunya de les produccions comercials d'alta energia per a centrar-se en textures sonores pures i melodies delicades. Una de les pistes destacades és Space Life Orquestra Versió, una expansió del so original que afegeix profunditat mitjançant arranjaments de corda, aportant una escala més èpica al minimalisme del disc.

Orfeo i Euridice, òpera de Christoph Willibald von Gluck, és una acció teatral en tres actes, en llibret de l'italià Ranieri de Calzabigi, deixant darrere la moda de l'alt barroc d'utilitzar textos del poeta Metastasio, en la qual la trama gira entorn de tres personatges principals i únics, Orfeu, Euridice i l'amor, més la unió de cors i ballet. Va ser estrenada en el Teatre de la Cort de Viena el 5 d'octubre de 1762, rebent un acolliment fred amb clara acceptació de la crítica, però no tant per part del públic. Aquesta òpera afirma la supremacia de la lletra sobre la música, sobrepassant en grandesa, dignitat, qualitat dramàtica i naturalitat a tot l'escrit anteriorment. L'obertura ens mostra la intensitat dramàtica i l'esplendor de l'estil de Gluck.

El pianista canadenc Jean-Michel Blais és un alquimista, ja que aconsegueix transformar les emocions en música. Això queda patent en els temes de Dance My Man, disc de 2018. Roses és una peça dedicada a un amic, la mare del qual va morir. El vaig acompanyar en aquesta composició, diu el compositor. L'ostinato, la nota repetida en la introducció, simbolitza el seu bàtec i el tumor que és així, bategant amb força, encara que a vegades l'oblidem. M'agrada com aconseguim introduir una nota que és alhora inquietant i melòdica. Juguem molt amb els sons en aquest àlbum i en un moment donat creus escoltar un violí, però és un so de piano estirat 300 vegades. El so es torna flexible, ja no és el mateix. Hi ha moltes influències en aquesta peça.

La Fúmiga és la gran protagonista de la nova campanya de publicitat Tot en Caixa de l'entitat financera Caixa Popular. El grup d'Alzira, a més d'eixir en l'anunci de l'entitat valenciana, ha creat un tema inèdit amb el mateix nom de la campanya, una cançó que, tal com asseguren en un comunicat, reforça el to vitalista, pròxim i generacional de la banca cooperativa. Des de l'organització de Caixa Popular asseguren que l'elecció de la Fúmiga no és casual. Es tracta d'un dels grups més rellevants i transversals del panorama musical valencià, amb una forta connexió amb joves i famílies. Tot en Caixa naix amb l'objectiu de llançar un missatge propi, autèntic i clarament diferencial, capaç de consolidar la singularitat de la banca i connectar també amb les noves generacions.

Des de divendres 24 d'abril de 2026 està disponible en totes les plataformes digitals Gliuccelli, l'au senzill i segon tema del músic italià Federico Mecozzi, extret del seu pròxim àlbum Traiettori Impercettibili, un projecte dedicat a Franco Battiato, concebut com un recorregut de reescriptura instrumental de les seues obres mestres, en el qual les melodies, els ritmes i les harmonies es desentranyen i es mesclen per oferir noves perspectives d'escolta. És una reinterpretació instrumental de la famosa obra mestra de Franco Battiato en un àlbum dedicat íntegrament a l'obra de Battiato, que Mecozzi ha reinterpretat amb el seu violí amb una sensibilitat contemporània i minimalista.

El Senyor dels Esperits és una famosa obertura de concert de Carl Maria von Weber, acabada a Múnich i estrenada l'11 de novembre de 1811, amb la direcció del propi compositor. La peça es basa en l'obertura de l'òpera inacabada de Weber, Rubezahl, en la qual va treballar entre 1804 i 1805. Atès que l'òpera mai es va acabar, anys més tard va reelaborar la introducció com una peça de concert independent. La música es considera especialment apassionada i dramàtica. Es caracteritza per un ritme trepidant i un ràpid canvi de timbres, la qual cosa subratlla l'atmosfera sobrenatural de la llegenda sobre l'esperit de la muntanya Rubezahl.

Horizon és el títol de la cançó que compon la sintonia o capçalera oficial del programa Horizonte, presentat pel periodista Iker Jiménez. La cançó és una creació del mateix Iker, que ha compartit en les seues xarxes socials la seva faceta com a músic i productor d'aquests temes. Els gustos musicals d'Iker Jiménez són extremadament eclèctics, encara que la seva gran passió i base creativa és la música electrònica, còsmica i ambiental. La major influència d'Iker és el francès Jean-Michel Jarre, de qui afirma que el seu tema Oxygen 4 va ser la primera música que va posar en la ràdio amb 17 anys. El presentador defineix la seva composició com una peça de música electroibèrica i indòmita i es va llançar oficialment en plataformes digitals el passat 10 de febrer.

Eric Prydz va llançar Opus allà pel 2015 abans de publicar el seu àlbum debut homònim en el 2016. Fins al dia d'avui, és un dels tracks més icònics de la música electrònica. El DJ i productor suec ha utilitzat aquest tema sense parar per a fer esclatar en eufòria i alegria al públic de cada festival i show. Tomorrowland, considerat el festival més important del món de música electrònica, va retre homenatge al productor amb una versió orquestal minimalista del tema. Aquesta reinterpretació és una vella versió de 7 minuts del tema, amb una secció completa de cordes i metalls que s'encarrega dels greus, l'arpa i els xilòfons, interpretant la captivadora melodia principal, i una tornada sense versos que evoca harmonies envolupants. Aquesta versió demostra la verdadera diversitat i atemporalitat de l'obra mestra de Prydz de 2016.

El programa d'avui està a punt d'acabar. El meu nom és Juan Melchor Tomàs Campos i desitge que vos hagi agradat la selecció musical. Vos espere la propera setmana per a seguir viatjant entre músiques. Recordar-vos que ho podeu tornar a escoltar a la pàgina web de Ràdio Ribarroja i la plataforma iVoox. Acabem el programa d'avui amb Fix You, quarta cançó i segon senzill del tercer àlbum de Coldplay, X and E. La va compondre Chris Martin, al costat dels altres components de la banda, per a la seva llavors esposa, Gwyneth Paltrow, amb la finalitat de consolar-la després de la defunció de son pare. El tema, de caràcter èpic, comença com una balada d'òrgan elèctric suau, amb el falset de Chris Martin. La cançó després es desenvolupa en guitarra acústica i piano, acompanyats pel so d'instruments de corda durant les primeres tornades. La melodia canvia a una línia de guitarra planyívola de tres notes que ressona a través d'un tempo de bateria rítmic i animat. La cançó passa al seu pont, que s'expandeix en una mescla de piano, guitarra elèctrica i baix, bateria i una tornada per a cantar amb un aire d'himne. Sons electrònics d'un sintetitzador s'uneixen durant la segona i enèrgica part del tema, que acaba amb la tornada inicial amb notes de piano lentes i melancòliques que es toquen de fons.

0: Treballem en equip. Som xarxa. Oferim comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.
1: Para, para. T'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.

0: amb veus d'altri, un espai de reflexió que dona veu a gent que té coses a dir, de la mà de Tomàs Llopis.
1: Això de la confiança és una cosa que deu anar per barris. No tots coincidim, afortunadament, a dipositar la confiança en les mateixes persones i vés a saber quines de les altres persones en qui confiem o no arriben a confiar en nosaltres d'una manera semblant. A voltes, n'hi ha prou amb un gest, amb una paraula, amb un simple tret de la cara o amb una ganyota perquè arribem intuïtivament a tenir llei, o no, en un veí qualsevol. Pot ser sense dades, pot ser amb una informació mínima o inexistent, només amb una simple intuïció n'hi ha prou per a arribar a una conclusió personal tan inapel·lable. Dic això i pense en les successives imputacions de polítics, sobretot, que amb sort i currículums diversos poblen els noticiaris d'arreu d'aquesta pell de brau que habitem. Lògicament, el simple fet de la imputació, segons el grau de confiança o de desconfiança que hàgim dipositat en el subjecte imputat, ens convida a prendre partit. Per a uns, tal o tal altre es mereix de seguida, sense entrar en matisos, la presumpció d'innocència. Per a altres, la simple notícia de la imputació ja comporta una condemna automàtica i inflexible, sense dret a cap presumpció que no siga la de culpabilitat. I això, com és evident, té dues cares, segons qui siga la víctima de l'acció judicial i el barem amb què se'l prejutge. Però tampoc no convé oblidar la toga que tindrà la sentència per la mà, encara que no siga necessàriament la més ajustada a la veritat ni, a voltes, a la de la justícia, segons com es mire. És clar que aquest raonament ens porta a parlar dels jutges i dels juristes en general, en definitiva de la judicialització de la vida política que segresta el debat ciutadà i parlamentari, serè i fonamentat. Algunes veus togades, d'alta reputació, parlen de colp d'estat judicial permanent i altres no tan especialitzades apel·len a l'anglicisme lawfare, guerra judicial, per definir aquesta relació viciada entre la justícia, la política i la societat. La cosa ve de lluny. I sense intenció d'esbrinar els orígens de la controvèrsia, pense en l'incident que Joanot Martorell narra al capítol 41 del Tirant lo Blanc, quan es forma el seguici per al casament del rei d'Anglaterra, on hi ha tota la societat anglesa, des del duc de Lancaster, oncle del rei i cavaller més experimentat que el jove monarca, al capdavant, i tota la gent d'armes, clergues, gremis, etc., fins a les dones públiques, les qui vivien enamorades e amb tots los rufians que anaven amb elles e cascuna portava en lo cap una garlanda de flors de murtra perquè fossin conegudes e si n'hi havia ninguna casada que se'n fos anada del marit havia portat en la mà una petita bandera e anaven ballant amb tamborinos. La descripció de tot aquell parament és minuciosa, deliciosa i ben facetiosa, com podem anar veient. Perquè enmig de tanta gentada, conta el mateix tirant a l'ermità que l'escolta, que es formà una gran disputa entre els gremis dels ferrers i el dels teixidors per veure qui havia d'anar davant en la comitiva. «Senyor», diu tirant, «jo us ho diré. Entre los ferrers i los teixidors fon lo divís, car los teixidors d'allí deien que devien preseir els ferrers i los ferrers deien lo contrari, que ells devien haver l'honor dels teixidors. Ajustaren-se en cascuna part passats 10.000 homes, i los juristes foren causa de tot això, car alegaven per part dels teixidors que no es podia dir missa ni consagrar lo preciós cos de Jesucrist sens drap de lli. I los juristes per part dels ferrers alegaven que primer fon l'ofici de ferrer que no de teixidor, per quan l'hoteler del teixidor no podia ésser fet sense ferramenta, perquè era provat l'ofici de ferrers ésser més antic que deure precedir als teixidors. Moltes al·legacions s'alegaren per cascuna part que no tinc en record, i aquesta fou la causa del divís, que si no fos estat lo duc qui es trobà a cavall i armat, fort jornada fora estada, car lo rei ja no hi podia dar remei. Lo duc se més enmig de la pressa de tota la gent, de la massa de gent, he pres 6 juristes, 3 de cascuna part, que tragué'ls fora de la ciutat. Ells se pensaren que lo duc los volia per demanar qual a part tenia millor justícia. Com foren fora de la ciutat, al cap del pont, feu restar-se. Quedar 1000 homes d'armes que no deixassen passar ningú si la persona del rei no era. Lo duc descavalcà enmig del pont i tan prestament com pogué feu posar forques ben altes i feu penjar 3 juristes en cascuna cap avall per fer-los molta honor i no es partir d'allí fins que hagueren trameses les miserables ànimes en infern. El duc de Lancaster, cavaller, encara considerava la supremacia de la justícia divina, encarnada per ell mateix, home noble per designi diví, i resol el conflicte ben expeditivament. El rei, en saber el fet, li diu: «Mon oncle, en lo món no em podíeu fer major plaer a servir del que fet haveu, per quant aquests homes de lleis fan rics a si mateixos i destrueixen tota Anglaterra i tot lo poble, perquè jo man que estiguen ací en la manera que estan fins a demà i aprecien fets quarters que posen-los per los camins». És a dir, que una volta morts, que els cossos siguen esguellats a quarts i que les seues despulles siguen repartides pels camins. I encara el duc aconsella al monarca: «Senyor, si la majestat vostra me volia creure, féssiu en vostre regne que no hi hagués sinó 2 juristes, i aquells dins 10 o 15 dies haguessin determinada qualsevol causa amb sentència definitiva i dar-los bon salari a cascú, i si prenien res de ningú que no hagin altra pena sinó aquesta que havem executada». Que el pròsper rei manà que així fos fet. En aquella mentalitat medieval era evident el descrèdit dels juristes. Aquests homes de lleis fan rics a si mateixos i destrueixen tota Anglaterra i tot el poble, diu el rei. Però encara hi havia l'esperança en una justícia absoluta i imparcial impartida directament per Déu. L'altra, la humana, era necessàriament més imperfecta. Ramon Llull, qui recordem-ho era contemporani de Jaume I, deia que en Déu és justícia. Per això conta que una vegada s'esdevén que un jutge hagué donada una sentència falsament en presència d'un sabater que li feia unes sabates.

en la sentència que havia donada les volia desiguals i contràries a justícia. Llull no podia preveure que, passats els segles, hom s'havia d'adonar que la justícia divina no és res si no és passada pel sedàs humà, amb tots els seus defectes, els quals no han parat de fomentar la desconfiança social. No sé si ens hem equivocat en algun esglaó de la història, però els segles ens han portat a un món on la justícia divina i la humana quasi es confonen. La complexitat del sistema judicial, lògicament ben jerarquitzat, converteix en inapel·lables les sentències d'aquells casos que arriben al final del seu recorregut judicial i poca gent espera que una venjança pòstuma, com la que al·ludia Aldous Huxley, pensant en les flames de l'infern, vinga a rectificar un error humà que no pot ser gens descartable. Aspirem a una justícia justa hacia la Terra, però no ens hem pogut desempallegar d'allò que critica dels juristes el prudent Francesc Eiximenis: les grans dilacions en les causes, puntejat agudament de supèrflua en so que és clar. Emparar molts negocis, espatxar-ne pocs. Dit d'una altra manera, no hem arribat a la unanimitat pel que fa a la confiança en la infal·libilitat judicial. I tornem al començament. N'hi ha prou amb un gest, amb una paraula, amb una imputació, amb un arxivament o amb una sentència considerada falsa per a convertir-nos, abans que en ciutadans ben informats, en jutges emetent un veredicte basat en simples sospites o en indicis més o menys cuinats en funció de les nostres inclinacions afectives o ideològiques. Ho saben també alguns que pretenen el vot a qualsevol preu i sense fer cap proposta seriosa i en positiu que millore la vida dels ciutadans, només amb fum d'estopa es limiten a atiar el foc, servint-se d'arguments a voltes extrets de la premsa o de la rumorologia més o menys cuinada, amb la sola finalitat d'embrutar, destruir o allargar una causa, o, com diuen al meu poble, posar la llengua damunt d'algú que ens fa nosa. La desconfiança creix i va per barris. És clar que no podem generalitzar i que encara hi ha entre nosaltres un sistema judicial que funciona, amb les excepcions escandaloses que vulguem. Tant de bo que aquestes excepcions no creixen sinó que minven. Crec que tardarem a veure-ho, si ho veiem, però no podem perdre l'esperança. Deia Goethe que preferia la injustícia al desordre, una afirmació pròpia de qui, com ell, es troba enfilat a la noble cucanya del poder. Prenc l'expressió i l'argument de Joan Fuster, que retruca al monstre de Weimar: per poc que hi pensem, de seguida se'ns acut una primera objecció inapel·lable, la de preguntar, ingènuament, si la injustícia, qualsevol injustícia, no és ja, en si, un desordre. Unes sabates desiguals, com una sentència falsa, només tres juristes penjats per banda, no passen de ser una anècdota que fomenta la desconfiança. Resem perquè les anècdotes no es generalitzen, perquè si la injustícia arriba a ser el recurs més eficaç per a enfilar-se a la cucanya, encara n'hi hauria uns quants, poc de fiar, que se n'alegrarien, i molt.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

radiopego@pego.org, el correu de la ràdio. Escoltes Radio Pego.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? 20è dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià amb la perspectiva d'una nova taula de negociació entre educació i els sindicats avui a les 14 hores. A més, amb la vaga de famílies impulsada per la plataforma en defensa de l'ensenyament públic i a la que s'han adherit totes les AFA dels centres educatius públics de Pego. Les d'Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bon Dia i l'IES Enric Valor. Avui divendres 5 de juny es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient. Establit per les Nacions Unides, té com a propòsit ressaltar que la protecció i la cura de l'entorn natural són essencials per al benestar humà i el progrés econòmic global. El tema d'enguany, ara pel clima, es concentra en el canvi climàtic al llarg d'una doble via, els senyals d'urgència que la Terra envia i les respostes que la humanitat, pel contrari, elegeix amb massa freqüència posposar. I és que l'acció climàtica ha d'anar més enllà de la reducció d'emissions de carboni. Implica transformar els sistemes que sostenen les nostres economies i reconstruir la nostra relació climàtica. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Les AFA de les escoles de Pego secunden massivament la vaga de famílies. Una mitjana del 80% de famílies dels CEIP Ambra, Carolina Sala i Rosalia Bon Dia no han portat avui els fills i les filles a les aules. Des de l'IES Enric Valor no ens donen xifres exactes, però afirmen que ha acudit molt poc alumnat avui al centre. Una convocatòria que arriba en el 20è dia de vaga educativa i amb la mirada posada en la taula de negociació entre educació i sindicats docents, que es recordem a les 14 hores d'avui divendres. Javier García Solera està darrere d'Entreacto, guanyador del concurs d'idees del Teatre Municipal. Ho desvelava ahir l'alcalde durant la sessió plenària ordinària de juny. El segon premi ha estat per a la idea Oscilando su sueño en el aire i l'accessit per a Portes obertes. El jaciment de la Muntanyeta Verda i la importància de les espècies en l'època de la RAC posen fi a les novenes jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaila. La cita és esta vesprada de divendres 5 de juny a la Casa de Cultura. Les conferències comencen a les 7:45 i estaran impartides pel catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant i director de l'excavació de la Muntanyeta Verda, Ignasi Graumira, i pel doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant, el pegolí Josep Bernabeu Mestre. El Dia de la Crosta i el Dia d'Elecció amb festes locals 2027. El plenari ordinari de l'Ajuntament de Pego va aprovar ahir que el dimarts 9 de febrer i el dimecres 30 de juny de l'any que ve siguin festes locals. D'altra banda, el ple també aprovava modificar les bases d'execució del pressupost pel canvi de denominació de la Junta Central de Moros i Cristians.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: La Conselleria d'Educació i els sindicats presents en la taula de negociació, STPB, AMPE, CESIF, Comissions Obreres i UGT, estan citats este divendres novament a una reunió per a tractar d'arribar a un acord que posi fi a la vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià. Recordem, esta va començar el dia 11 de maig i avui completa la quarta setmana seguida de vaga. És el 20è dia lectiu d'esta convocatòria. La reunió arriba després de 4 dies sense contactes entre Educació i els sindicats majoritaris, que són STPB, Comissions Obreres i UGT, i amb múltiples mobilitzacions als carrers i a les places de pobles i ciutats, amb una massiva resposta en totes elles. L'últim intent d'arribar a un pacte va ser diumenge passat, quan les converses es van trencar. Tot i els avanços reconeguts per les dues parts en qüestions com la reducció de la burocràcia o algunes mesures organitzatives, la diferència o les diferències continuen sent importants en aspectes com les retribucions i el valencià. I la plataforma, a banda d'això, la plataforma en defensa de l'ensenyament públic ha convocat avui una vaga de famílies. Proposa este divendres 5 de juny, coincidint amb aquest 20è dia de vaga, perquè els pares i les mares no porten els fills i les filles als centres educatius. En esta iniciativa, la plataforma pretén donar un respir econòmic al personal docent, ja que assenyalen que avui divendres seria el professorat qui podria acudir al seu lloc de treball amb l'objectiu de pal·liar els efectes econòmics, que no són pocs, d'esta vaga indefinida que alguns docents, algunes docents, estan seguint des del dia 11 de maig. La plataforma en defensa de l'ensenyament públic proposa esta acció per a posar de relleu que cal arribar a una solució i fer entendre a la Conselleria la necessitat de negociar sense cap burla i aconseguir així que la fi de la vaga siga una realitat. I hem de dir que totes les associacions de famílies, d'alumnes dels centres educatius públics de Pego s'han adherit a esta vaga de famílies. L'AFA d'Ambra, de Carolina Sala, de Rosalia Bondia i també de l'IES Enric Valor de Pego. I si fem seguiment a la vaga indefinida del professorat, dels docents, a Pego la mitjana avui s'ha notat que ha estat molt baixa, només del 8,6%. I és que el 14,3% de mestres ha secundat avui la vaga a Ambra. Al CEIP Carolina Sala cap mestre ha fet avui vaga. Un 10% de mestres l'ha secundada a Rosalia Bondia i un 10% també del professorat de l'IES Enric Valor ha secundat avui la vaga. Pel que fa a les famílies, la vaga de famílies, la mitjana de les tres escoles públiques d'Ambra, Carolina Sala i Rosalia Bondia se situa en el 80,13% i des de l'Institut no ens han donat dades exactes de seguiment, però sí que ens han confirmat que avui han acudit molt pocs alumnes al centre. Si anem a les escoles, que sí que tenim dades, al CEIP Ambra la vaga de famílies ha estat secundada per el 90,4% de famílies i a Carolina Sala s'han adherit a la convocatòria el 80% de les famílies. El 70% ha estat el suport d'esta vaga de famílies al CEIP. Rosalia, bon dia.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: En la sessió plenària que va tindre lloc ahir de vesprada a l'Ajuntament de Pego, de caràcter ordinari, quan s'estava debatent el segon reconeixement extrajudicial de crèdit, el 9/2026, donat que es portaven a ple dos factures amb reparo per valor de 1.380 euros, l'alcalde va deixar caure, i utilitza esta expressió, deixar caure, perquè no es va aturar a explicar més, però va deixar caure que al llarg d'este mes de juny, o com a molt al juliol, Pego podria tindre uns nous pressupostos, els corresponents al 2026, perquè recordem que actualment estan prorrogats.
2: Plenari que intentarem fer antes de que s'acabe el mes de juny per aprovar els pressupostos, i si no ho farem en juliol.
0: Els pressupostos de 2025, els que ara estan prorrogats, es van aprovar justament a principis de juliol de l'any passat i no va ser per unanimitat, ja que estos només van comptar amb els vots favorables del grup socialista que ostenta el poder en minoria. No obstant, el Partit Popular s'abstenia

0: concurs d'idees per al futur Teatre Municipal de Pego. Ahir, durant esta sessió plenària ordinària, l'alcalde donava compte de qui està darrere d'Entreacto. És l'arquitecte alacantí Javier García Solera, qui té una profunda visió de l'arquitectura com a servei a la societat i una vocació de creativitat compartida, pensada i feta per a la resta. És autor de l'Aulari Universitari 3 d'Alacant, de les estacions del tram Mercat i Luceros a la mateixa ciutat, però també dels habitatges tutelats de Sant Vicent del Raspeig i d'habitatges tutelats per a persones majors a la Cala de Benidorm. Així mateix ha dissenyat els centres de salut de Castalla i Onil, l'Escola de Negocis de Sant Vicent del Raspeig, l'Escola Oficial d'Idiomes d'Elx o l'Institut Valencià d'Infertilitat a València, entre d'altres. Javier García Solera té en el seu haver 78 distincions i premis. El 2024 va ser Premi Importante de Setembre del diari Información i destaca que el 2015 va ser proposat al Premi Nacional d'Arquitectura per la seva trajectòria professional. La seva candidatura va ser avalada per tots els col·legis d'arquitectes i escoles d'arquitectura públiques i privades de la seva regió. El primer premi del concurs d'idees del Teatre Municipal de Pego està dotat amb 9.000 euros i la redacció del projecte, que té una dotació econòmica assignada de 315.000 euros. Desvelava també l'alcalde Enrique Moll en qui requeia el segon premi i que el jurat finalment sí que ha determinat donar l'accèssit previst en les bases.
1: L'adjudicació dels premis del concurs de l'anteprojecte del teatre, en el qual el primer premi ha sigut per Entreacto, de Javier García Solera, el segon premi ha sigut Oscilando su sueño en el aire, Post Studio Archiletti, que són italians, i el tercer ha sigut un accessis de Portes Obertes de Raúl Ferrandis López.
0: Ja ho heu pogut escoltar, el segon premi, dotat amb 4.500 euros, és per a Hipostudio Architecti pel disseny Oscilando su sueño en el aire. Hipostudio és un grup de treball creat a Florència l'any 1984 que opera en el sector del disseny arquitectònic centrant-se en l'arquitectura civil, la renovació urbana i la reutilització de conjunts d'edificis monumentals. La seva obra ha estat publicada i exposada a nivell local i estranger en espais com la Biennal de Venècia d'Arquitectura i la Triennal de Milà. Darrerament ha estat finalista al Big Mat Architecture Award de 2010 i Premi Arquitectura Toscana 2017. Per últim, el jurat ha considerat que calia donar l'accèssit previst en les bases, dotat amb 1.500 euros. Este ha recaigut en Raúl Ferrandiz López, arquitecte, soci cofundador de l'estudi Arquitectura Latenta, per la proposta Portes Obertes. El 2019, Raúl Ferrandiz López guanya el Premi Renzo Piano World Tour, el que li permet visitar obres arquitectòniques de tot el món, i en els últims anys ha treballat en projectes d'edificació i rehabilitació per a clients privats i ha col·laborat amb altres estudis amb els quals ha guanyat concursos públics i ha pogut desenvolupar projectes d'obra pública de diferent tipologia.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: Avui divendres dia 5 i demà dissabte 6 de juny finalitzen les novenes jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaila i ho fan de forma pletòrica. Així ho descriu el president de l'Associació Cultural Domènec Pons i és que, segons explica, esta vesprada a partir de les 7 menys quart a la Casa de Cultura s'aprofundeix en les troballes del jaciment de l'època del ferro antic de la Muntanyeta Verda amb la persona que més en sap, amb Ignasi Grau Mira, catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant i director de l'excavació d'aquest jaciment.
3: Acabem les jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila d'enguany i acabem de forma pletòrica, és a dir, el divendres tenim la conferència d'Ignasi Grau, que Ignasi Grau vos recorde que és el catedràtic de la Universitat d'Alacant del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, i també és el director de l'Institut Universitari d'Investigació Arqueològica i de Patrimoni Històric de la Universitat d'Alacant. És un investigador en l'anàlisi arqueològic del paisatge en el context mediterrani antic i investigant també els Andes i Oceania. I té una formació que ha corregut tot el món d'excavacions a

0: d'Amèrica, inclús Oceania, és a dir, és un catedràtic molt format en el món antic.
1: La conferència du com a títol La muntanyeta verda, una finestra al món iber de Peu i les Valls, i parlarà sobre el jaciment d'este espai que admet Domènec Pons fa temps que se sabia que estava allí, però no estava datat, i reconeix que les actuacions arqueològiques han posat en el seu lloc a este jaciment.
0: Començarem les jornades amb la conferència d'Ignasi Grau sobre el jaciment de la muntanyeta verda, el jaciment que com tots sabeu, ja fa temps que sabien que estava allí, però no estava datat, i va ser el mateix Ignasi en les excavacions que va haver en el seu equip que va poder datar-lo en el segle, al segle VII abans de Crist. Va ser un jaciment en el qual estava una població grandíssima. Podíem dir que era la població més gran de tota la comarca de Marina Alta en aquella època. Era la ciutat més gran. Podem dir ciutat? Pues sí, podem dir ciutat. Era la població més gran que havia en aquella època, en l'edat del ferro antic, en tota la Marina Alta, perquè tenia una extensió de 4 hectàrees. En tots els seus estudis de la Marina Alta no s'ha descobert, i ja ens ho va assegurar ell, no s'ha descobert cap població tan gran com està en aquella època, clar.
1: La sessió de divendres 5 de juny es completa amb la conferència La importància de les espècies en l'empremta de la cuina andalusina, a càrrec del doctor en medicina i catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant, Josep Bernabeu Mestre. Una conferència que recupera la temàtica de la primera part de les novenes jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaïla, dedicada, recordem-ho, al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq.
0: I després, seguint l'homenatge que estem fent al 150 aniversari de la mort de l'Azraq, tenim una conferència feta per un pegolí important, com és Josep Bernabeu, que parlarà exactament de la importància de les espècies en l'empremta de la cuina andalusí. Josep Bernabeu, vos torno a repetir, que és doctor en medicina i catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant. Ha participat com a docent en els graus de nutrició humana i dietètica i gastronomia i arts culinàries. Ha estat director acadèmic del Centre de Gastronomia del Mediterrani de la Universitat de la Candènia, Gasterra, i des de novembre del 2017 és director acadèmic de la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic, que és una de les institucions més importants que té la Universitat d'Alacant.
1: Les jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaïla finalitzaran dissabte 6 de juny, demà, amb la visita guiada per Ignasi Grau al jaciment de la Muntanyeta Verda, una visita que només podrà fer aquella gent que s'hagi inscrit prèviament. No obstant això, el president d'Atzaïla convidava a assistir a les conferències programades esta vesprada.
0: Vos convidem que vingueu este divendres a les conferències perquè el que es contarà allí no s'espera sentir-ho en altre lloc, és a dir, que és molt important. I després de l'endemà, el dissabte a les 9 del matí, la gent que s'ha apuntat, perquè hauríem d'apuntar-se al correu d'Atzaïla, formarà part de la visita que es farà al jaciment de la Muntanyeta Verda, però esta volta sí vindrà Ignasi Grau a fer la presentació.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: El calendari de festius de 2027 va definint-se perquè ahir el ple de l'Ajuntament de Pego va aprovar les dues festivitats locals. L'equip de govern va proposar, com ja farà l'any passat, el Dia de la Crosta, que caurà dimarts 9 de febrer, i en aquest cas s'elegeix aquest dia perquè el 2027, el segon dia de Nadal, el 26 de desembre, cau diumenge. I també serà festiu el 30 de juny, dia d'Elecciomo, patró del municipi. El 2027 cau tan prompte el dia del patró perquè l'últim cap de setmana sencer de juny cau 26 i 27 i el dimecres següent és 30 de juny. Escoltem Paula Orihuel, qui es posava esta tria.
3: Portem a ple la proposta per a donar festa local durant l'any 2027, el dia de la crosta, per seguir mantenint la tradició del poble i al dia de l'Examo per la celebració del nostre patró.
1: Compromís proposa fer una consulta a la ciutadania, com ja fera també l'any passat. Apunta Víctor Climent que potser siga interessant saber què és el que preferix la gent.
4: Estem seguint la mateixa dinàmica de sempre, no? La crosta, de veritat, que sempre és el segon plat, no? I el segon dia de Nadal és el primer plat, però sempre l'accionem el dia festiu, i el segon és el segon dia de Nadal, quan cau festiu, com enguany, que l'any que ve caurà diumenge, el posem el dia de la crosta, un dimarts. Nosaltres ja fa molts anys que ho diguem, igual fa temps que és així, ho fem així, igual podríem plantejar una consulta a la gent de fora, què pensen, no? Sobre el dia de la crosta, és dimarts, és el dia anterior a... el dimecres de cendre, no?
5: De cendre.
4: I entenc que ve d'ahir la tradició. N'hi ha qui diu a voltes, no, tenia que ser dilluns, així no fem pont.
5: Víctor, haveres pogut dir que és l'últim dia de Carnaval, també. Si no has parlat de religió, pots dir que és l'últim dia de Carnaval.
4: I també, per exemple, i no només en aquesta qüestió, també el dia de patró, que és que ha canviat moltes voltes de lloc. O sigui, igual, si ho preguntem a la gent, ens diuen, no, és que m'agradaria que fos dilluns, el mateix, o la primera setmana, dimecres, però de la primera setmana de festes. No sé, igual el primer de la gent ens sorprenem, estem fent d'aquesta manera, que faria falta pegar-li una volta perquè tot va canviant i això que diem sempre, algun any podríem consultar a la gent a veure què pensa.
1: Ferran González, pel Partit Popular, deixava clar que hi estan a favor d'aixòs dos dies.
6: Nosaltres anem a votar a favor, estem d'acord, si governarem també triaríem aixòs dos dies, per això l'equip de govern ho ha plantejat. I ens pareix correcte el dia de la crosta i el dia del Santíssim Axiomo. Anem a votar a favor.
1: Es mostrava sorprès l'alcalde perquè Compromís posava en dubte el dia de la crosta com a elecció d'un festiu local. Defensa Enrique Moll que gestionar o governar és el que dona a la gent quan vota i afegia que intuïix que podrien eixir unes festes alienes a la cultura arrelada al poble si es fera una consulta popular.
5: Ens sorprèn, Víctor, que vosaltres que defeneu les tradicions populars i tal, que poseu en dubte que el dia de la crosta siga, o que fem una consulta popular per posar el dia de la crosta. És que si farem una consulta popular, possiblement seria el dia antes de Halloween i veies tu quina tradició és apego parlar de Halloween. Pues no ho entenc. És que donar, el gestionar o el governar és el que ens dona que la gent ens vote. Si per a qualsevol cosa tenien que preguntar a la gent, fer una consulta popular a la gent, a dir-li, pues jo ja sé el que seria, ja t'ho dic. Seria qualsevol festa d'estes de nula tradició popular. No és que confie poc en la gent de Pego, és que quan fos una consulta popular, ja ho han vist, de 10.000 persones o 11.000 persones que som a Pego, acaben votant 300. De 10.000 o 11.000 persones, les dues consultes populars que hem fet, una va ser la Biblioteca Carmen Alemany i l'altra, la del teatre, en el teatre van votar 600 persones i en la de Carmen Alemany no va arribar a 400, de 11.000 habitants. Entonces, supeditar la gestió d'aquest ajuntament al vot de menys d'un regidor, no crec que siga el més normal. El més normal és que gestionem nosaltres.
1: El socialista Raúl Tamarit, que durant molt de temps ha ostentat la regidoria de festes, recordava que abans de que ell assumira aquesta competència es va canviar la data del dia del patró.
7: Però el que comentaves també del dia de l'Examo i això, el dia de l'Examo, antes sempre era el dia 1 de juliol, però va consensuar en la Junta Central de Moros i Cristians i en la Junta de l'Examo i es va acordar canviar una data i va arribar a un acord entre les dues. Jo quan ja era regidor, aquesta data estava canviada, vull dir, però que sempre ha hagut una bona relació tant en la Junta Central de Moros com en la Junta de l'Examo i es va canviar la data fa molts anys.
1: La proposta d'aquestes dues festivitats locals per a 2027 s'aprovava amb 13 vots a favor del PSPB i el Partit Popular i 4 abstencions de Compromís. I parlant de moros i cristians, en esta sessió plenària es va aportar la modificació de les bases d'execució del pressupost perquè la Junta Central de Moros i Cristians ha canviat la denominació i també el CIF. I ara és Federació de Festes de Moros i Cristians de Pego i per assignar el conveni per a rebre subvencions municipals cal tornar a rubricar l'acord, com explica el regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra.
8: és merament un tràmit de modificació de que passa el conveni de la Junta Central de Mossos i Cristians de 42.000 euros de ser junta a ser federació, i com ha hagut un canvi de CIF, doncs s'ha de fer un canvi total de les bases per tal de poder signar el conveni en el nom actual i poder fer les coses conforme calen. Ho hem portat en aquest plenari perquè anem a signar el conveni quant abans i com diu el punt segon, doncs donar en compte en la propera Comissió d'Hisenda. Moltes gràcies. Ho hem fet així perquè ho permetia, com permet dir la senyora secretària, i més que res per estalviar-nos un plenari extraordinari en el que estigui determinat, perquè volem signar el conveni abans dels Mossos i Cristians, simplement per això.
1: La modificació de les bases d'execució del pressupost s'aprovava per unanimitat.

I pel que fa a la previsió meteorològica, doncs, com ahir ja ho comentava l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, la pluja ens ha acompanyat des d'esta matinada i a primeres hores del dia ho ha fet de manera intensa. De fet, al Corral de Rata, al terme de Pego, s'han registrat 63,5 litres per metre quadrat. Al centre de la localitat n'han estat 36 i, per exemple, a les Verdales 38,1 litres per metre quadrat s'han registrat, 30 al Musical i a la Plana 31,2, a Ambra 27 litres per metre quadrat, però el registre més important de la Marina Alta està a la Figuereta, al refugi de la Figuereta a terme de la Vall d'Ebo, amb 71,6 litres per metre quadrat, i a la Vall d'Ebo, al poble, han estat 51 els litres registrats. Ben diferent és la xifra a la Gallinera, perquè a Benialí han estat 20 litres els que han caigut, però a Benicili només 3,4. I si parlem de l'Atzúbia Forna, allí encara plou un poquet i han registrat fins ara 31,6 litres per metre quadrat. A l'Atzúbia n'han estat 35,2. I què ens diu l'Agència Estatal de Meteorologia per a les pròximes hores? Que continuarà plovent de manera ja molt dèbil fins aproximadament les 4 o les 5 de la vesprada, i a partir d'aquest moment la probabilitat de precipitació baixa bastant, se situa en un 45%, tot i que continuarà núvol, i si mirem al detall, pràcticament ja no plourà en tot el que queda de jornada. Temperatures avui molt més baixes que les d'ahir. Recordem que vam arribar a 36,9 graus ahir a Pego, i avui les màximes es quedaran en els 25, les mínimes d'esta passada nit s'han quedat en els 19. Tindrem el vent encalmat el que resta de dia, i per a demà dissabte continuarem la nit i matinada amb el cel ennuvolat, i després tindrem cel ras, tot i que també presència de boires. Temperatures dissabte entre els 18 graus de mínima i els 28 de màxima. El vent estarà entre fluix i encalmat, i quan bufarà de component est. Per a diumenge, l'Agència Estatal de Meteorologia ens diu que tindrem un 55% de probabilitat de precipitació fins al migdia, i després el cel es quedarà ras amb intervals de núvols. Diumenge, temperatura entre els 19 graus de mínima i els 26 de màxima, i el vent bufarà fluix de component nord-est.

Això és tot per avui a l'informatiu Ràdio Pego, avui divendres 5 de juny. Moltíssimes gràcies per estar ahir acompanyant-nos i desitgem que acabeu de passar una molt bona vesprada i que el cap de setmana siga ben, ben profitós i que descanseu molt. Ens retrobem dilluns, així, a la 16.8 de l'FM. Fins aleshores, que ho passeu bé. Adeu.

perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Oh boy.

Ràdio Pego, estem al teu costat. Ràdio Pego, ràdio de proximitat.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

0: Ràdio Pego, 107.8, NFM.
1: Ràdio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio.